el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, al cap

les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Despropòsit a l'Audiència de Barcelona en la traducció del català al castellà durant el judici de Roger Español per l'1 d'octubre. La traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista en rus i ucraïnès i no va ser capaç de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els quatre policies nacionals que van participar en el dispositiu on Español va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció no va anar bé.
2: Sí, va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí, si ell va participar...
3: Podria volver a repetir, per favor?
1: El jutge va ordenar canviar de traductora, però tampoc va sortir bé. Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. Repassem ara altres informacions en format breu. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres eleccions legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte i com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta que de la victòria del partit de Vladimir Putin. L'àtic de luxe de la Comunitat de Madrid es queda sense comprador. El govern de Ayuso el va comprar per 6,3 milions d'euros i l'han tret a subhasta per gairebé 6,7, però no hi ha hagut ni una sola oferta. Ara estudia una nova fórmula per vendre'l, mentre continua la polèmica sobre l'ús que se n'havia de fer. I el mercat de música viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major i la catedral amb bandes com Dan Peralbo i El Comboi o Mamaduixa. Una de les cites més destacades del dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida. Desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna. L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de drogues. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicle d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
4: On es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
1: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles. Esports, el Barça d'en Vol supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Lliga d'en Vol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb aquests resultats. Betis 1, Getafe 1 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció a l'equip blanquiblau. Aquest divendres també juga el Barça femení, serà a les 8 aquest vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra, Jordi a la llista però sense la portera Catacoll.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, que bé, que m'ha arribat el divendres. Lara García, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Que tens problemes per connectar-te amb l'ordinador?
6: Sí, tenim problemes amb el text, però no passa res.
5: Està tot a
6: lloc, sota control, sí, sí.
5: A quina hora
6: sí.
5: et lleves tu habitualment?
6: A les 4, en punt.
5: I avui per fer-te aquesta malena que ens portes de divendres...
6: A les 4, però he anat molt ràpid.
5: Bé, és que t'he sí, entrat sí, sí. Escolta'm, però quina malena arreglada per ser aquestes hores del matí.
6: És que portava dies amb els cabells fatal i avui m'he despertat i he dit, avui no, avui és divendres i avui em pentino.
5: Res més a dir.
7: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Núria Matinés. Avui és divendres 18 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cambrils, al Baix Camp, el sol sortirà a les 7:39 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 21 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Hola, un moment, bon dia, que tenim problemes amb el TIC.
0: Avui volem destacar una declaració
2: aquí
0: del cantant.
2: Bon dia, matiners. Avui volem destacar una declaració del cantant Edu Esteve en una entrevista que ha donat a la revista Underrock, perquè acaba de treure un nou single amb nou videoclip. I diu: tenir il·lusió per alguna cosa és el més bonic que ens dona la vida.
0: Petonats des de la ràdio a Edu Esteve, que acaba de presentar Torna, el seu nou èxit, tots els èxits del món. I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: No necessito text per dir-te bon dia, que Raül Moreno, conseller de Drets Socials, serà a les 9:15 per explicar-nos si com està el sistema d'ajudes de la Generalitat, que parlarem de si ara hem d'anar, a nosaltres hem de viatjar per veure els artistes arran de la residència de Shakira a Madrid, i de dos debuts que tindrem avui a les recomanacions del cap de setmana, la Clara Molins i el Marc Viernes.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I en un 3 i no res hem arribat.

0: Constantí, els Pets. No poden explicar millor en aquesta cançó titulada Cap de setmana, que sigui ja divendres, que es faci ja a les 5, que surtis de la feina, que arribin els amics. Acabem la setmana, molts marxareu, d'altres tornareu, potser teniu 10.000 plans o senzillament aprofitareu per no fer absolutament res, sigui com sigui. Ens trobareu amb les portes obertes de bat a bat per rebre-us amb una pancarta on hi posa benvinguts al divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el matiner, els matiners d'avui divendres. 5 del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon divendres.
2: Bon dia, matiners.
0: A veure, sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira que Europa té un problema greu amb les vacunes infantils. Aquesta matinada s'ha publicat un estudi publicat per la revista The Lancet que alerta que la vacunació infantil ha baixat en els 27 països de la Unió Europea. L'estudi comprèn des del 1980 al 2024 i aprecia que en general i també a Espanya en els últims anys, això de la vacunació dels nens s'ha relaxat lleugera.
0: Caramba!
2: L'estudi no n'analitza les causes, però sí que deixa caure que la caiguda coincideix amb els anys post-pandèmia. Gràcies Donald Trump i gràcies a tots aquests
0: TikTokers
3: i
2: Instagramers que han anat fent bandera de no vacunar els nens. Un parell de dades que fan poca gràcia. La vacunació contra la poliomielitis ha baixat en 20 països dels 27 i la de l'hepatitis B en 18 dels 27. Els investigadors avisen que si baixen les cobertures poden tornar malalties infeccioses que fa dècades que pràcticament teníem oblidades o controlades,
0: Sí.
2: És a dir, que si algú li entra aquesta nostàlgia pels anys 80, que aposti per les ombreres, que aposti
0: les
2: per les dessuadores i els escalfadors, i no pel retorn de la poliomielitis.
0: Que tens algun record de joventut?
2: No, però algunes d'aquestes sí que l'hem passat, Va.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. Oients dels matiners, avui el món serà un lloc millor per les persones dependents i les seves famílies. Andreu Merino.
4: El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Això, en principi, ha de servir per destinar-hi més recursos i reduir burocràcia. També per eliminar incompatibilitats entre prestacions. Tot plegat ha estat possible gràcies a anys de demandes d'usuaris que veien com les ajudes o no arribaven o ho feien massa tard. Ara caldrà veure com s'aplica el nou sistema i, sobretot, quan serà plenament operatiu. Però sembla que es fa un pas endavant per garantir una vida digna a les persones dependents i amb discapacitat.
0: 5 del matí, gairebé 12 minuts, 3 notícies per començar el dia. Tres bones notícies perquè tal i com estan les coses, ja que us ha de despertar aquestes hores del matí, almenys que escolteu, coses boniques, coses divertides. La gira de Shakira de la més, és la més taquillera de la història de la música llatina amb 417 milions d'euros.

0: Té.
1: A veure, ja no plora i factura més que mai.
2: Hòstia, tia, sí, sí, fins i tot més que Bad Bunny i Luis Miguel, que ho van fer... Luis Miguel, volia dir. Luis Miquel. Que ho va fer amb l'última gira l'any 2024. Recordem que Shakira farà aquesta residència europea a Madrid. Per tant, tothom que vulgui veure Shakira haurà de venir a Madrid. 12
1: haurà de venir,
2: concerts.
1: Haurà d'anar.
2: Com que jo hi vaig, jo ja estic allà. 12 concerts faran total i per fer-ho ha muntat una ciutat temporal. Per cert, a Las Vegas va ser on va fer més diners, ho va fer amb un sol espectacle, va aconseguir 5,7 milions d'euros. Això sí, la residència que va fer amb èxit va aconseguir 40,6 milions d'euros amb només 7 concerts que va fer i on hi van assistir gairebé 400.000 persones. A Madrid s'espera que hi passin una mica més fins a arribar a la xifra de 600.000.
1: Dinerets, eh?
2: Uau.
1: Quina bestiesa. Ahir tornant a casa pensava, com li deuen ingressar a Shakira tots els diners? Tu que vas a una gira i et diuen de cop i volta et ingresso 20 milions al teu compte.
2: Bona pregunta.
1: No sé com ho deuen fer.
2: No ho sé.
1: Saps allò, si paguen per concert o de cop i volta et diuen...
2: Ah,
1: mira, ja t'he ingressat els 25 milions d'euros de l'última gira.
2: Clar, te n'avanço. No sé quan.
1: No sé, noi.
2: Bona.
1: Però hem de parlar-ho això algun dia.
2: Li fan un bizum, saps? Molt bona pregunta.
1: Sí, que ha dit la Lara del
2: bizum. Mira, m'he pensat amb això. Què deu, que has dit?
3: No, dic que li fan un bizum.
2: Sí.
3: I s'ha acabat.
1: Ha fet gràcia.
2: Està bé, Lara.
1: No te l'ha rigut massa, eh?
2: No.
1: Una cadena nord-americana farà un especial dels castells. Ot Serra.
4: Embogeix la plaça de la vila. Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells.
5: Veurem si amb aquesta passió o no, però la televisió nord-americana CBS farà un especial del concurs de castells que el 3 i 4 d'octubre se celebrarà al Tàrraco Arena de Tarragona. Presentat per la seva estrella televisiva, Leslie Stahl, aquesta cadena farà una edició del seu programa de reportatge 60 Minuts, 60 Minuts, dedicat a aquesta tradició catalana. En total, de fet, més de 300 periodistes de 100 mitjans diferents s'han acreditat ja per al concurs que arrencarà el 27 de setembre a Torredembarra.
1: 60 minuts, aquí TV3 tenim els 30.
2: Quina gràcia, eh?
1: Vam duplicar el pressupost dels 30 minuts.
2: No, hi havia hagut uns 60 minuts.
1: Ah, hi havia
2: minuts.
1: 60?
2: Ostres, ara...
1: Ah, mira, veus, jo parlo massa vegades, també.
2: Sembla que
1: no dic
2: sí,
1: res,
2: eh?
1: Puntet a la boca. Un gag per començar el matí. Un jove de...
2: Com el Elvis de la Lara.
1: El què?
2: Com en la brometa del pis de l'Ala.
1: A veure si fas tu també una miqueta.
2: Vinga,
1: de brometa.
2: Vinga, toca doncs, tu. Arribarà.
1: Una jove de 24 anys ha creat un sistema per informar més ràpidament alerta dels retards de Renfe i Adif.
6: Sí, és la Marina Castellano, alumna d'Enginyeria Matemàtica de la UPF i usuària de Rodalies. Per tant, pateix aquests retards. Pel seu treball de final de grau ha dissenyat el que anomena un sistema d'extracció i anàlisi de dades capaç de detectar una incidència a Rodalies i informar-ne de mitjana uns 45 minuts abans del que ho fan els canals oficials actuals de Renfe. El sistema permet detectar, verificar i processar automàticament els milers de missatges que es comparteixen a les xarxes socials sobre aquestes incidències, n'extreu informació fiable i la contrasta amb la avaria real i llavors es publica i els usuaris ho poden veure. La Marina Castellà no està oberta que alguna entitat del mateix govern o si no Renfe i passi una proposta o una oferta per comprar-li aquest sistema.
1: Molt bé, que m'agrada molt aquesta idea, aquesta proposta i a veure si li compren. Confirmem que evidentment hi havia 60 minuts, eh?
2: Confirmem.
1: Ai, que bé, doncs ja tinc fet el divendres.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners amb Xavi Canalies.

0: 6 del matí, un quart i un minut pràcticament. Tal dia com avui del 2024 moria el baixista australià Dick Diamond, als 76 anys.
1: Va ser membre dels Easy Beats, considerats com el millor grup de pop d'Austràlia de mitjans dels anys 60. Van compondre aquest tema que sentim, Friday on My Mind, que va arribar al número 1 a Austràlia el 1966. També ho va fer al número 6 al Regne Unit i al número 16 als Estats Units un any després, al 67. Va ser, de fet, la primera cançó de rock australiana a aconseguir un èxit internacional. Els seus concerts i el que la banda provocava era similar, es veu a la histèria dels Beatles, coneguda com a Beatlemania, i per això de seguida doncs, la premsa australiana va fer néixer el concepte de Easy Fever.

0: Quina bona manera per començar a fer el primer cafè d'aquest divendres des de Catalunya Ràdio i des dels matiners. I arriba el moment de repassar alguns dels grans moments que ens ha deixat la tele. Pareu bé les orelles, oients dels matiners, perquè el 23 de setembre torna a TV3 i a la plataforma 3CAT Soc i Seré, presentat per l'Àngel Llàcer.
1: 100 nous concursants, nous reptes, nous convidats i molta, molta competició per trobar qui en sap més de Catalunya.
2: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
3: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
4: He fet proves de què?
3: De geografia.
5: Més.
3: D'història.
5: De llengua.
3: De veneres.
5: De balls de bastons.
3: De cuina.
6: I el guanyador d'aquesta segona edició de Soc i Seré és...
3: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
2: Torna.
3: Soc i Seré.
0: Doncs a veure què tal aquesta segona temporada del Soc i Seré. I qui ha tornat per ser a la revuelta ha sigut Candela Peña.
7: L'actriu va tornar a veure Broncano i va arribar amb les piles carregades.
8: ¿Puedo hacerte un poco de crítica como si fuera yo la hater de esto?
9: Sí, por supuesto.
8: Lo vi el día 1.
9: Sí.
8: Y ya no lo volví a ver.
9: ¿Por qué?
8: Me dio una depresión, David.
9: ¿Por qué? ¿Por qué?
8: Oh, qué mal estuvo el día 1, David. Qué mal. O sea, esto era... Pescados y marisco,
9: bueno,
8: LOL.
9: Porque todavía el primer día...
8: Uf, de la Santi, que lo amo, y a Milara.
9: Bueno,
8: pero esto era un truñazo.
0: Ah, és com si ve algú aquí, saps, a col·laborar.
7: Home,
0: i de cop i volta em diu, o sigui, quin programa que, de merda que esteu fent.
7: Trunyaco, eh?
0: Trunyaco. Honesta és, també t'ho dic, eh?
7: Sí, sí.
0: Meravellosa, recupereu també el moment de Candela Peña a la revuelta. I acabem recordant el que va dir Thaís Villas al programa Cara al Show de Marc Giró.
7: Villas va visitar el plató del seu cunyat, en Marc Giró, per explicar com va ser el seu primer dia a l'intermedio.
10: En mi caso, el secreto de estar 20 años es tener mucha paciencia. La primera vez que yo voy al intermedio, bueno, que me presento a intermedio, yo venía a Telecinco, sí. Voy allí, me meten en una reunión apartadita, estaban los jefes y toda la gente que trabajaba ahí y discutían cómo se vestirán, cómo los pondrán, qué haremos, tal. Estaba Yolanda Ramos, estaba Cristina Peña, estaba Beatriz Montañer, claro. Y estaba yo. Pues bueno, Yolanda Ramos, claro, con esta altura, este cuerpo que tiene, este tal, Cristina Peña, claro, Cristina Peña es un pibón y tal cual, no sé qué. Beatriz,
0: bueno,
10: monería mira. De mí, cri, cri, cri, cri, cri. Y digo, estaba yo ahí detrás y digo, o sea que soy la fea del elenco, ¿no? ¡Perfecto!
0: Perfecto.
10: ¡Pa'lante! ¿20 años?
0: 20 años, sí señora.
10: 20 años.
0: 10 minuts, 4:45 del matí, un petonàs també des de la ràdio a Thaís Villas. Amb aquesta sintonia, obrim la revista del Cor dels Matiners. L'actor Imanol Arias defensa la seva companya Maria Galiana després de les declaracions sobre Cuéntame cómo pasó.
7: Recordem que l'actriu Maria Galiana va dir en una entrevista a EFE aquesta setmana que sentia que havia desperdiciat la seva carrera com a actriu per haver dedicat 20 anys al seu paper d'àvia adorable a la sèrie. Doncs bé, ara Imanol Arias li han preguntat sobre aquest tema i atents a la resposta.
11: Jo sé lo que me ha dicho María. María no le gusta en las series, le gusta el tenis. Y
12: ¿tenis?
11: El tenis, sí. Sabe mucho de tenis y creo que de Fórmula 1. Y si no le gusta en las series, pues tampoco es. Tampoco me parece tan... Pero no sé lo que ha dicho. Yo solo sé lo que a mí me ha dicho. Y como sigo teniendo relación con ella, en cualquier caso, uno es muy libre de decir lo que sea, ¿no? Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le dé la gana un poquito también.
0: Tota la raó, Imanol Arias, com per no respectar Maria Galiana.
7: I tant, que hem de venir nosaltres a dir.
0: És que tampoc ha dit cap mentida, Maria Galiana,
7: no,
0: és que no em sembla ni ofensiu.
7: Que a mi em sembla que m'ha encantat, vaja.
0: No? Sí. Ah, aquest és per donar-li de menjar part, perquè qui ha parlat ha estat l'actor i humorista Ángel Garó, que ha dit que no se sent vinculat al moviment LGTBI.
7: Sí, en una entrevista amb la revista LGTBI Xangai ha declarat que no li agrada com s'aborda, segons ell, actualment el moviment.
13: Yo no me siento vinculado con el movimiento LGTBI, donde sale la gente con los huevos al aire y con calzoncillos y con las plumas haciendo como una loca. Pero qué explicación es eso. Usted puede hacer lo que le dé la gana, como yo he hecho toda mi vida, hacer lo que me da la gana. Me he acostado con mujeres, me he acostado con hombres, pero a mí nadie me ha visto con plumas en la calle enseñando el culo. Yo creo que se están inventando estas políticas izquierdistas que a mí me aterran.
0: Definir el moviment com gent que va ensenyant els ous.
7: Sí, sí.
0: Poca història té Ángel Garó. És més, segurament pot estar amb homes gràcies a la gent que a vegades ensenya els ous.
4: Res a dir.
1: És un missatge tan tòxic
0: Mare
1: i perillós.
0: Meva.
1: Perillós, perillós.
0: Mare meva. I sí, clar, critiquem les polítiques d'esquerra, però no sé si això amb les polítiques de dreta ho haguéssim pogut fer en algun moment. Mare meva, bon cap de setmana al senyor Garó, que rasqui una mica els ous, també. I quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic de física de la UPC entonava un avís important davant les alertes per pluges.
14: És important que tothom sabem on vivim, és a dir, on està casa nostra. Has de saber on vius, bàsicament per saber quin és el risc de que la teva casa s'inundi. Això és fonamental. Molts mitjans de comunicació que han publicat mapes de zones inundables de tota Catalunya i de tot Espanya. Saber on està casa teva, és a dir, que saber quina probabilitat d'inundació o bàsicament quan ha de pujar el nivell del riu o quan ha de ploure per saber si es pot inundar casa teva.
12: I ens va visitar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que es desfeien elogis amb La bola negra, la pel·lícula de Los Javis.
15: Que una pel·lícula basada en la història de l'Orca que defensa una determinada idea de llibertat, perquè és una pel·lícula que parla molt de llibertat, ens representi als Oscars, parla bé del país que som i que volem ser, no? Jo sempre ho dic, no? En aquest moment tan difícil d'avenç de les forces reaccionàries és imprescindible el paper de la cultura. El paper de la cultura en defensar valors fonamentals, el paper de la cultura en expressar-se, en denunciar.
12: A la tarda, el grup Fades va compartir una anècdota d'un dia de creació musical que, per sort, va quedar amb ensurt.
16: Vam estar com tancades com a una habitació o una sala durant molt de temps sense saber, bueno, que el gas estava encès. I llavors vam sortir una entrevista.
17: Vam sortir una entrevista, això, Pau.
16: Marejades que no podíem més en la nostra vida. I de cop vam entrar.
17: No, i jo tenia com si fos el cas de la rialla.
1: Que
16: quasi us moriu. I llavors, clar, estàvem allà. De cop vam entrar i vam dir, quina puta de gas. Què ens ha passat?
18: Vam dir que Iconic ha sortit de...
12: I més enllà d'aquesta casa ens permetreu un dia més que tornem a Federico Jiménez Los Santos i la seva indignació amb els jugadors del Real Madrid per no haver mostrat la samarreta de suport a Ceuta.
19: Pero el caso de Mbappé, que es indudablemente más listo que Vinicius, probablemente la piedra Pómez es más lista que Vinicius, pero tiene también una cara que se la pisa. El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado, y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Este discurso, esta fechoría, esta burla por parte de la tortuga ninja, es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
0: En 5 minuts arribem a 6:15 del matí, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, bon dia.
20: Bon dia, matiners. Ja som a divendres, però Mercuri i Saturn poden fer que avui el cap vagi una mica amb el fre de mà posat. Si una conversa se't fa costa amunt, no trobes les paraules o et sorprens veient-ho tot una mica negre, no treguis conclusions massa ràpid. A vegades només necessitem una mica més de temps per ordenar les idees. Així que avui, abans de respondre en calent, respira, pensa-ho bé i després ja en parlem. Bon divendres!
0: Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs comencem felicitant el presentador de tele, Marc Giró. Segur que celebrarà amb elegància.
0: El Xavi Espinosa porta molt temps fent bona classe de com riure com Marc Giró.
1: Sí? Et va sortint bé, eh?
0: Sí, mica en mica. Falta una mica d'agut.
1: Un parell de classes més i ja ho tens. Doncs avui en Marc Giró en fa 52. També fa anys l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actriu Jada Pinkett Smith, també dona de Will Smith. Avui divendres en fa 55. No m'ho puc creure! Que sí, Helena, que sí, per molts anys a tots tres i gaudiu de valent, que avui és divendres.
0: Ai, cada dia els matiners, els que ens escolteu ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Francesc Garriga, periodista, ha viscut molts anys als Estats Units. Presenta La tarda de Catalunya Ràdio.
21: La cançó que us proposo per despertar-vos amb energia i una mica de marxa és de la cantant Ray, Where is my husband? És una cançó que em va enganxar molt aquest últim estiu i que em va acompanyar, em va donar energia, una mica de força, així que amb aquesta energia empenta i una mica de ritme, us desitjo un molt bon dia. A gaudir-la.
22: Els més matiners.

0: matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 18 de setembre. Àlex Ous, bon dia de nou.
2: Bon dia, Xavier.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
2: El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
3: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna.
2: Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte amb aquest país, amb Ucraïna, i com que no són unes eleccions lliures ni tampoc transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin.
1: Despropòsit el judici de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona.
2: La traductora contractada per la Generalitat, especialista en rus i en ucraïnès, no va poder fer correctament la traducció del català al castellà.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí. Si ell va participar...
5: Podria volver a repetir, por favor.
2: Finalment, els advocats van acabar traduint ells mateixos les preguntes. El govern admet l'error i diu que prendrà mesures perquè no es repeteixi.
1: Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants.
2: El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució judicial. Sentim el ministre Ángel Víctor Torres.
6: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar l'abril.
2: Va pagar-ne 6,3 milions d'euros i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7, 400.000 euros més car. El mercat, però, li ha girat l'esquena i la primera subhasta ha quedat deserta. Ara el govern de Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. Recordem que la Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa de llicències d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
1: Els Mossos busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
2: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan han entrat en un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007.
1: El mercat de música Viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major a la Catedral.
2: Anota tu perquè a l'agenda, perquè hi passaran amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi o Mama Duixa. I una altra de les cites més destacades d'aquest dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida.
1: Aquesta tarda arranca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
2: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i també els podcasts.
1: Bon cap de setmana, Àlex.
2: Igualment.
1: 6:45, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui amb l'Eurocambra en totes les portades.
7: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces a Trump, titula Lara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia. L'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta, diu el periòdico, que hi afegeix les declaracions textuals hem estat envaïts.
8: També és el tema principal a la premsa de Madrid, El País. El Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança aliança malgrat les amenaces de Trump, mentre que El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta.
7: Altres temes de portada, La Vanguardia titula atenció que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat, explica també el diari, per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare.
8: I acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
1: I avui diversos articles d'opinió que reflexionen sobre Ceuta.
8: Sí, La Vanguardia exposa que la situació a Ceuta aconsella un replantejament. Recorda que els ceutins segueixen sense normalitat i que mantenir aquesta situació és jugar amb foc.
7: El diari de Godó diu que després de 50 dies de disputa ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços.
8: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus.
7: I considera que l'aposta s'hauria d'orientar a fomentar el desenvolupament democràtic i econòmic de tot el Magrib.
8: Per El Mundo, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària.
7: I titlla de cínica l'estratègia política de Pedro Sánchez de passar, diu, tota la responsabilitat de la situació a Ceuta a un alcalde desbordat per una crisi que ja no és d'estat, sinó europea.
8: El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de tres jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta de l'equip la campanya Tots som cavalles revela fins a quin punt la crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola.
7: Diu que ara el risc és que en el discurs de la ja justa i urgent solidaritat amb Ceuta es filtri la llavor de l'odi i la divisió.
8: A l'Ara, Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta. Quanta comèdia!
7: I critica que les crítiques als jugadors vinguin dels creadors de no es poden barrejar la política i l'esport quan es tractava de l'independentisme.
1: A aquestes hores del matí també moment de repassar la premsa digital. Quina seria rasa a la Xina?
7: Doncs una de feta amb intel·ligència artificial amb el títol Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia, no té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior, atenció, al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en només 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
1: On fan el millor pa de tot l'estat?
8: A Múrcia, al forn Joaquín.
1: On Joaquín?
8: El Joaquín s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet a Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana, Tosca, el forn Roisser de Coristanco, a la Corunya, i de Barcelona n'hi ha 7 d'establiments, de Tarragona 4. Ho recull l'opinió de Múrcia.
1: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la festa al cel de Salou aquest cap de setmana?
7: Doncs que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim al Més que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
1: Vinga, que són, mira, és que mica a mica, poc a poc, només 6 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els que ens esteu escoltant ara mateix, també en emissió conjunta per ICAT. Ja ho sabeu que ens despertem cada dia amb tots vosaltres i aquestes hores del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Comencem amb l'inici de la setmana de llibre en català, que ho fa sota el lema Molt per veure, molt

0: com a escenari una vegada més al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials. També s'hi faran podcast en directe, com Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. I els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. I encara a Barcelona, Marta?
1: Sí, hem de lamentar una notícia trista perquè ha mort el promotor musical Guim Cifré, ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i estava al capdavant de la reobertura del Jazz Sí, un local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Músics. El club aquest s'havia d'inaugurar justament avui amb 3 dies de concerts que, evidentment, doncs s'han cancel·lat.
0: Doncs des d'aquí una abraçada als familiars i als amics del Guim i un parell de coses una mica més alegres.

0: comentat a l'inici del programa, avui arrenca aquesta tanda de concerts de Shakira a Madrid.
1: Seran 12 concerts que farà fins al 12 d'octubre. Tindrem, per tant, Shakira per donar i per regalar avui al matí a Catalunya Ràdio. En parlarem amb la periodista musical Lorena Montón sobre aquest fenomen de residències i què suposa haver una ciutat com Madrid, en aquest cas, que es faci una cosa com aquesta.
0: I acabem parlant de Rubén Blades.

0: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, hola.
0: Vinga, preparats com sempre per jugar també amb els oients, que a aquestes hores del matí esteu fent el primer cafè. Arriba el moment de la dada, Maria. Avui Àngel Llàcer no ens acompanya, es deu haver dormit.
1: Oh.
0: Portàvem 2 dies que el teníem participant, però es veu que amb tot això, aquestes hores, deu estar planxant el cap. Què? Explica'ns, a veure.
1: Avui us porto una dada sobre aquesta cançó.

0: és?
1: És Shakira.
0: Bona, a veure.
1: Fa uns quants anyets. Mare de Déu.
0: Mare meva. Ah, espera, que tenim
1: l'Angellat. Ei. Sempre atent.
0: A veure, avui és Shakira.
1: Avui, com sabeu, comença aquesta tongada de 12 concerts a Madrid i aquesta cançó que sentiu és Sueños, una de les que incluïa el seu primer àlbum, Màgia. Per això, avui us pregunto...
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: La Lara és la més fan, eh?
0: Ahir vaig començar
2: jo,
0: eh?
2: No, jo crec que
0: ets tu. A veure...
1: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
0: Jo era jove Shakira. Jo diria que...
2: Molt jove.
0: Jo diria que 16.
1: 16, Canalies, molt bé.
0: El Llàcer també pot anar participant. Lara, Marta...
2: La fem menor. Jo la faig major d'edat, 18.
0: Ah, espera, que Ricard Costrell també juga. Ah. Espera.
2: Jo diré 19.
0: A veure, anem a pams, val? Anem a pams. 18, Marta.
2: 16, 18, 20, ai, 19.
0: Espera, un moment. A veure, 16, Lara.
2: 19.
0: 19, Marta.
2: 18.
0: 18. A veure, Àngel diu 17 i Ricard diu... Espera't, que estic... Ricard diu 15, uau.
1: 15.
0: És a dir, tenim 15, 16, 17, 18, 19.
2: És que potser era molt petita, eh?
0: Avui... 5 persones participant, però només en pot guanyar una. Repetim la pregunta, Maria.
1: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
0: I quants anys devia tenir Shakira?
2: Que fort, nervis. Ara la buscaré. Ai, quina
3: típica.
2: Vull veure-li la cara.
3: I de quin color portava els cabells?
2: Ah, bona, bona.
0: I avui qui guanya la dada, Maria, és...
1: Ricard Ostrell.
0: A més a més, o sigui, Ricard Ostrell diu, dic 15 perquè tu dius 16, és a dir, molt bé, doncs...
2: Menor, menor.
1: En tenia un menys, 14.
2: Uau.
1: Era el 1991 i el va gravar amb 13 anys i de fet la majoria de les cançons les havia escrit ella mateixa des dels 8 anys, com per exemple aquesta, Tu es gafes oscures.
4: Gafes oscures.
1: Aquesta és una cançó que va dedicar al seu pare, que quan va morir el germà de Shakira, va morir d'accident, doncs resulta que el pare sempre es posava aquestes ulleres fosques. Deien que era per amagar aquesta tristesa que tenia, perquè evidentment se li havia mort un fill. I hem de dir que aquest primer àlbum, Màgia, no va tenir gaire èxit. Tampoc el segon, que es deia Peligro, que va ser el 1993, i no va ser fins al tercer, a la tercera va, a l'avançura, que en Pies Descalzos, el 1995, va saltar la fama amb cançons com, per exemple, Estoy Aquí o Antología.
0: El resum d'Àngel Llàcer és joder, és que s'està picant perquè...
2: És que...
0: Fa més ràbia que Ricard Ostrell participi dient que diu un número que no és perquè jo n'he dit un i guanyi.
2: És la sort del principiant, sí, però perquè no havia participat encara.
0: Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: I avui movem el dial uns quants anys enrere, fins al 1983. Catalunya Ràdio va estrenar un programa que es deia Inèdits i Pirats. El dirigia en Jordi Tardà i el presentava un jove Miquel Calçada, Mikimoto, i sonava així.
5: Benvinguts i ben trobats. Amb la sintonia original d'Inèdits i Pirates comença un nou programa a les zones de Catalunya Ràdio. Dins del primer programa d'Inèdits i Pirates us oferirem un sumari força complet amb els següents grups. En primer lloc, The Rolling Stones, contes de la seva darrera gira, primera part. Gregory Isaacs, digne successor de Bob Marley. Meatloaf, força i geni del gros americà en directe. David Sanborn, l'estel del jazz jove americà. I finalment, The Police, estava a l'escenari.
0: La música de Miquel Calçada, amb aquest programa que s'escoltava ara fa uns quants anys a Catalunya Ràdio. 3:45 del matí, un minut. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
0: Res, queden 14 minuts perquè comenci el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb quin menú, Maiol?
6: Doncs mira, avui parlarem de per què aquest cap de setmana coincideixen Abascal, Feijóo i Pedro Sánchez a Catalunya, que coincideixin no en el mateix espai físic, sinó...
0: Roger, molt bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
0: Res, queden 14 minuts perquè comenci el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb quin menú, Maiol?
6: Doncs mira, avui parlarem de per què aquest cap de setmana coincideixen Abascal, Feijóo i Pedro Sánchez a Catalunya, que coincideixin no en el mateix espai físic, sinó en el mateix àmbit territorial, per entendre'ns. Després també entrevistarem el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, a qui li preguntarem si el sistema d'ajudes de Catalunya està preparat per tota la crisi econòmica que estem vivint, que s'està vivint a la microeconomia. També parlarem del concert de Shakira, no pel que s'està vivint a Madrid, sinó per si ara haurem de ser els fans que viatgem a veure els artistes i no els artistes que viatgin per fer concerts a cada ciutat. Després tenim les recomanacions culturals amb dos debuts, amb la Clara Molins i el Marc Viernes, que molts coneixereu pel seu nom de xarxes No Solo Viernes. Després un oient de Matiners, Àngel Llàcer, que ens explicarà el seu dilema amb Judit Mascó i Elisenda Pineda. És que ara són tres dilemes, per tant,
0: i no te'l poden avançar, perquè li demanaria a l'Àngel que me l'avancés.
6: No, però sempre és millor sentir-ho en directe. I res, després una mica d'humor, el Gavaldà per tancar la setmana i cap de setmana, escolta'm, que això ja s'acaba.
0: I tant que sí, gràcies, Maiol, us esperarem fins ara. I a tots els oients, 93207474, preparats per escoltar-vos, aquells que esteu desperts a aquestes hores.
7: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
8: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
9: Esperem que no, i estem treballant perquè qualsevol família, doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital, doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
8: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
10: Home, d'enhorabona.
11: Moltes gràcies.
10: Avi Bassas, l'avi Antoni.
11: Bueno, no cal insistir.
7: I les iaies.
12: Tu ets la iaia costurera.
13: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
7: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
10: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
14: Serà un lío.
10: Com? F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
15: Sex.
14: Francesc.
15: Sexca.
16: ¿Cómo?
10: Manches.
15: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
17: O cada uno me llama como quiere.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
18: Vostè està aquí.
7: Amb Francesc Garriga.
18: Adiós.
7: Els matiners.
0: Pep, molt bon dia.
19: Bon dia. M'agrada aixecar-me aviat perquè faig...

0: gimnàsia, canto, faig coses alegres, mil d'alegrar-me el dia que te canto.
1: Vinga, va.
0: Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats.
2: M'encanta.
3: Ets el millor, Pep.
1: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí.
4: Els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Nota que és divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Ja tinc preparat per aquí l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. A veure si el tinc per aquí, que potser...
3: És
1: que cada vegada que l'Eloi no contesta, a mi em fa patir, perquè segur que està construint un mur. No sé si el mur és de contenció o no, però en tot cas, jo cada vegada que sento la seva absència, penso, potser el mur... Ara em diuen que el tinc. A veure, Eloi?
5: Sí, hi soc,
1: T'anava a preguntar, perdó la pregunta, ets viu, eh?
5: Soc viu.
1: Què, com va la construcció del mur? A veure, explica, que tenim mig país pendent d'això.
5: Ostres, sí, és una qüestió d'estat, això, eh? Em falta només coronar-lo.
1: Oh?
5: Vol dir acabar la part alta.
1: Home, si fill, a veure, Eloi, coronar, fins aquí arribem, és que tu també.
5: Bueno, jo què sé, tu, home, jo ho he d'aprendre, això.
1: Corones un castell, corones un cim, corones a un home, vull dir, que a veure, coronada tota la vida.
5: Doncs això, doncs em falta només coronar-lo, però se m'ha acabat la pedra. Llavors ara l'he d'anar a buscar més lluny, i clar, és més d'esforç.
1: On vas a buscar la pedra?
5: Tardaré uns dies més. No, una mica més lluny, una mica més avall.
1: Però vull dir, robes les pedres del bosc i les poses allà al mur?
5: Sí, jo veig que en un lloc que hi ha alguna esllavissada al costat,
1: sí.
5: I llavors agafo pedres d'allà. El que passa que, clar, cada vegada les tinc més lluny i em porta més feina, em costa més feina.
3: Però que hi vas, amb una carreta, o com hi vas?
5: No, mà. És al mig del bosc, com molt dependent.
1: Però a veure, si ets un home de les muntanyes, per què no agafes un carretó d'aquests petits amb una roda i vas? Que estaria sense samarreta allà buscant pedres?
5: Com t'estàs imaginant, això?
1: No, és una fotografia.
5: Fa un pendent impossible,
3: això. A veure si ho prendrà mal, ara.
5: No prendrem mal. Tot a lloc, encara.
1: En tot cas, aprofita ara que està plovent, a veure si baixen pedres de dalt de la muntanya i les agafes.
5: A veure si em baixa.
1: El consell del pagès Canalies. Eloi, arribem al cap de setmana. Aquesta nit encara hi ha hagut pluges. Almenys a Barcelona ciutat també està caient algun plugim, però què ens espera les properes hores, Eloi?
5: Sí, avui tenim això, aquestes tempestes que s'estan formant sobre el mar i llavors que durant aquest matí i migdia encara en algun moment poden tocar terra i deixar algun ruixet o en algun moment algun xàfec, això podria passar entre la costa de Barcelona i el nord de la Costa Daurada. També hi ha 4 ruixets al nord de les comarques de Girona, la resta avui s'aniran obrint clarianes, també hi haurà algun ruixadet a la tarda al nord-est, Girona, Barcelona, les comarques de l'interior, poca cosa, i el cap de setmana, sol.
1: Bé.
5: Potser dissabte al matí encara 4 nuvolets a la costa, però l'idea és que vagin marxant i que s'imposi el sol tant dissabte com diumenge i que vagin pujant les temperatures.
1: I pujada de temperatura, entenc? Vull dir que podrem anar a la platgeta encara aquest cap de setmana.
5: Sí, potser li has de posar més ganes que no pas el cap de setmana passat, però sí.
1: Bueno, però...
3: Ja ho farem.
1: Home, si compares la temperatura del cap de setmana passat amb aquella calor que fotia, ara potser és la temperatura perfecta per ficar-te al mar.
5: Clar, demà tindrem a la costa uns 26-27 graus.
1: És la temperatura que el cop de l'una. Està bé.
5: És el que toca en un setembre. Sí,
1: molt bé. Escolta'm, estarem pendents del temps, del cap de setmana i sobretot de la construcció del teu mur.
5: I del mur, a veure si porto les pedres, va.
1: Ai, Déu meu, quina por que em fas. Gràcies, Eloi, una abraçada.
5: Que vagi bé, adéu.
1: Que vagi bé, adéu.
4: Som els matiners. Truca'ns en directe.

0: Ens encanta escoltar-vos, sobretot aquells que a aquestes hores del matí esteu desperts. Dic, perquè és que si ens truqueu adormits teniu un problema.
1: Un sonàmbul. Estaria bé.
2: Tot pot ser.
0: T'imagines? 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquest matí vull saludar en Manel. Manel, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs, Manel?
3: Pues mira, treballant.
0: Fas veure una mica de dormit, de que fa poc que t'has despertat. Potser m'equivoco.
3: Perdó, és que t'has sentit fatal, perquè estic aquí a Mercabarna i n'hi ha molt de soroll. No, pots repetir, sisplau.
0: Sí, però ja m'ho has contestat, perquè t'he dit, fas veure una mica de dormit.
3: Ui.
0: Manel?
3: Digues.
0: Em sents bé?
3: A mitges.
0: Veig que tenim que Mercabarna aquestes hores del matí i el tenim una miqueta en ebullició, no?
3: Sí, clar, i més divendres és un moment una mica nerviós per tots aquí.
0: Manel, a quina hora et despertes tu?
3: Pues en funció del temps, per exemple,
0: sí.
3: Perquè si hi ha un temporal o el que sigui, pues bueno, pot fallar una mica de peix i tal, però vamos, entre les 4 a les 4 i mitja.
0: M'han dit que ets un conegut peixater de la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec.
3: Això mateix.
0: És a dir, que vas per la peixateria i tothom et té totalment

0: sempre hem fet família. Sí que és cert que està canviant la tipologia de comerç, està canviant la tipologia de veïnat, i això no és el mateix, però... Però, bueno, els tradicionals seguim lluitant.
1: Això és el més important. I escolta'm, Manel, a quina hora anirem a dormir avui? Molt tard o molt d'hora?
0: Mira, s'han repetit coses. A bé, d'hora no me'n vaig mai.
1: És a dir, que...
0: Per desgràcia, no dormo gaire, no?
1: Exacte, és el que t'anava a dir. Dormim poc, Manel?
0: Molt poc. Bé. Molt poc. Per el que necessitaria, molt poc.
1: En tot cas, empenta, com sempre, des dels matiners als petits comerços, en aquest cas a la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec. Manel, que vagi molt bé la jornada. També una abraçada.
0: Moltíssimes gràcies que a vosaltres bé, i gràcies per fer això per nosaltres.
1: Gràcies, vinga. Manel. Adéu. No, Marta, Diana, Lara García, que tingueu bon cap de setmana.
2: Igual,
1: que bé, que estan contentes. Mentre està la música de Michael Gray per arribar pràcticament a les 6 del matí.

0: doncs vinga, que li posem ritme als matiners de Catalunya Ràdio amb aquest èxit, que per cert ja té els seus anys, eh? The Weeknd és la música que ens empeny pràcticament ja fins les 6 del matí amb Michael Gray. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Aniràs a veure la Shakira a Madrid, tu o no?
1: No, no tinc temps.
0: Per què no? El cap de setmana.
1: No,
0: sí, però si a tu t'agrada fer aquestes coses.
1: A Madrid un cap d'anar a veure la Shakira m'agrada fer?
0: No, fer coses.
1: Ah, fer coses, sí, home.
0: Com, per exemple, algunes de les coses de les que parlareu aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, entre d'elles, precisament, si haurem de viatjar ara per veure els nostres artistes favorits.
1: Sí, això en parlarem avui també, i avui tindrem debut de Marc Biernés, entre d'altres, que s'incorpora també amb nosaltres, a la família del matí. O la Clara Molins, que també s'incorpora al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs que no pari el ritme, que tinguis
1: a
0: un bon programa, Ricard.
1: Gràcies.
0: Fins ara. Engega la...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Hola, Anna. Soc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara atabalamenta o el clàssic l'ametlla amarganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.

0: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Ja no, Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sota escala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia i per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que juntament amb la seva parella ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient, no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia,
4: llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal, sí. A mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien de Terminator. Tenim el Terminator amb el Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un trooper, el Vader, el Han Solo en carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així, en plan,
4: tenim uns quants.
1: Sí. Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale, des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa doncs, 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens l'han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes, va fer, us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
4: Aquesta de,
1: sí.
4: Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
1: Wow.
4: I és un gran amic nostre i ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita, i tenim una altra peça d'ell a casa que és l'Arca de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
4: Edu Grau, Edu Grau.
1: Grau, apunta, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
4: No és aquí, és de Barcelona, fa coses increïbles, bueno, és una passada, i fa coses amb les mans increïbles, està allà al carrer Tallers de Barcelona.
1: Doncs l'anirem a veure si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
4: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen i a tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
4: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé, com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot, costa molt.
3: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres, i poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
4: sí, correcte,
3: no?
4: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans, pot fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien i en pot fer més, però aquell per exemple és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'he deixat, el meu Dobby, també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho, i clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família, pues, no li agradava gaire, no el volia, i el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre, i el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer, es va plantar a casa amb el Dobby.
3: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
4: No, hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda, i vam anar allà i sí, ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
4: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules. I veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90, que una noia veiés pel·lis d'acció no era gaire comú, i a casa no era algo que fomentaven. No per res, vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble. Em sentia, no sé, era meravellós. I com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent, doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules, i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
3: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
4: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien, i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor, i el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden, i vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen, i bueno, ells estan contents d'on veurem els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
4: Cap ni una, tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
4: Mai. Ells han crescut amb això. Tinc vídeos increïbles dels nens de petit. Ells, com veure un gerro que tens a casa, amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia, dic, els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això i per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu. I ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
5: Al contrari, no, en comptes de fer por, els ajuden.
1: La força correcte. L'acompanya, no?
4: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
4: La de l'altre cantó, sí.
5: I Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
4: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar. Però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que quan boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa, sempre tenim les portes obertes, nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així, llavors ens agrada molt compartir això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, no, no sé, o alguna peça concreta o no?
4: Nosaltres sempre, el problema és que sempre volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és algo que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és algo que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrirà al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
5: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar a algú específicament que les construeixi?
4: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas, el meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo, estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt bèsties o que té, bueno, que no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició. I llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions se'ns informa, o sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre, se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol? I si no, doncs algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira...
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
4: Sí, sí, senyora, tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls, sí. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
4: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan,
6: oh,
1: l'has pogut posar.
6: Oh, és la meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
6: Oh, m'encanta.
1: Xènia, moltíssimes...
4: Perdona.
1: Digues.
4: No, Ivan, encara no el tenim, algun dia. La il·lusió...
6: M'aviseu, eh?
4: Però escolta'm, estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
6: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
6: Escolta'm, Anna, perdona.
1: Digues.
6: Que no li hem preguntat a l'Ona què li ha agradat amb ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs, vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, programa. Voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
3: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris. Això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobar, que es desviu per la ràdio. I pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, tot i que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
3: Perfecte.
1: Noies, gràcies a totes dues.
3: A vosaltres.
4: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va tenir pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar una allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Masdenverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Masdenverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà ens transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Masdenverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu, no?, a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que esta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs, fet aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Masdenverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això, i t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix, per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos uns moviments bàsics i tal, i després al cap d'un any aproximadament vam entrar a l'escola de Masdenverge, n'estaven interessats el seu director Rafael, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors bàsicament en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati. Més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és els inicis el que a nosaltres ens va fer créixer un poc, o sigui, vam passar per exemple de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després bastant més endavant, ja devien portar uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia casualment també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes les assignatures dels escacs dintre de l'horari lectiu com un crèdit variable a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser s'hauria...
1: Va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè per dues coses. Una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, van fer unes certes valoracions, també van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no?, amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim, i aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya, doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una assignatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per fins i tot per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la federació i ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale, moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades, però en aquell moment això era molt novedós. O sigui, la federació no tenia aquest programa, no existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquest moment no existia, no? I la veritat és que, doncs, va anar molt bé. O sigui, fins i tot vam fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes de que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Mm-hmm. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre a un horari. Evidentment ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs pogués sentir, digués, una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Masdenverge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer... 3 anys que van fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna, i la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Masdenverge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Masdenverge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè malauradament els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual és aquelles coses que es va fer ser una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. però bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí doncs, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment estan en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunten més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, i tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no ens podem queixar de tal com anem, no? Anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, els escacs és com a esport, o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser, tenim l'àmbit de practicar, però també està l'àmbit de competir, o sigui, això ho tenim les dues coses. A mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats, sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província, o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura, i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, el aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes, ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió, i gràcies també a la Blanca, a tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, dueu Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico, és un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla i vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jessica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que al Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies, què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta, ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981, aquest any fem 45 anys precisament, és un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït amb tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels tres punts que tu ballaries amb una rajola, doncs acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la rona cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica, i si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, sí, com veus, el nom de satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframon, ni amb res d'això, que és, jo crec, que el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: Jo també ho preguntava, dic, a veure, satànica per què? Satànica, satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
5: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs ho van posar a sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? Pràcticament hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla a sardanes, però bueno, si això hem d'agafar jovent, si això funciona, pues ens haurem d'acomodar el jovent.
3: Ens haurem d'acomodar, ens haurem d'acomodar. Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
4: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
5: Sí, clar, té detectors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta-esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta-esquerra-dreta, cap a l'esquerra, cap a la dreta, i així, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla. I els tenim allà, els tenim ballant la sardana. Sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui. Però els tenim allà. I és el que ens interessa, el jovent que vingui.
3: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques o persianes és la mateixa que la sardana tradicional?
4: Sí, de fet, per ballar sí, aquest estil, evidentment es necessiten ritmes una mica més ràpids dels normals. De fet, podeu veure, hem trobat vídeos a YouTube que es veu, és molt curiós. I com apunta Ventura, qualsevol sardana clàssica, de fet, pot servir per fer-ho.
5: Normalment, si enganxes una sardana doncs balladora com les que té, per exemple, Francesc Marrós, vull dir, és un compositor que les ballades, les sardanes poden ballar totes i es poden ballar girant de través del que vulguis, no? I disfruten, vull dir, a veure, cap problema. Hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer perquè és molt lenta la sardana o no té gaire salt, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals que potser n'hi ha entre 16 i 22 que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
4: Aquest parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
3: Exacte.
4: En resum, sí. En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
3: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
4: Gràcies, fins aviat.

0: sempre.
1: Ara, potser una definició pel programa.
0: Rambla 54 és el millor programa.
1: I què escoltes?
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Es nota, que et creus la ràdio.

0: te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, Anna Morgades, encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
2: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, eh? No us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
2: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps, i durant dècades la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys, pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
2: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
3: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un paraules habitables de genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
2: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
1: Veus?
2: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
2: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí, i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
3: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i un dels grans avantatges que té és que, mesclat amb altres productes, millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, un dels el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabriquen formatges frescos d'untar, per exemple, el conegut Philadelphia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel, i gràcies a ell, pues, avui continuen havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui, és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
2: Bueno, pues tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
3: I després també s'utilitza, algunes fàbriques sí, altres no, perquè això amb tot aquest... Allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Uh-huh. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau, però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla de determinada d'un xocolate doncs en pugui haure un 1 o un 2%, perquè sol, normalment la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent, pues, que, bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics encara que porta sucre, la riquesa principal de la garrofa són els sucres, i per altra part no porta els components que porta el blat ni els altres cereals, per tant igual se pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts a tu i al teu coc, i com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
2: T'ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'oient ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Hi estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent, que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio, què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
2: També. Ara no sé si tant com tu, perquè jo ja he vist tot lo que tu prepares a través de les xarxes socials, i no sé si et passaria davant, Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies, fins aviat.
2: Una abraçada.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54, Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, em va cridar molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
5: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
5: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat. Escoltem-ho ja.
6: Doncs, bàsicament a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques bàsicament a pregar i evidentment en el dia a dia de les teves ocupacions. Però aquest solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no? a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està, o és un procés?
5: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
6: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força, bueno, força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari, bueno, per passar uns dies, i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament, perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal, i ara fa 6 anys vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo de fet havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, hi ha amb estatuts, i bueno, hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí. Llavors em van ubicar a Montblanc.
1: Gemma, i la relació amb Montblanc de vosaltres, què en recorda?
5: Doncs mira,

0: corda de Montblanc.
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort aquest, de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que a l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no dispersis amb altres coses del camí que estàs fent, però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte, doncs, a través d'anar a missa o el cor, que una mica també els ajudava, vas entrant en contacte amb la població. I la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims d'aquí sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia la veu jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir parar, doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a remblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio.

0: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Estrès.
2: L'estrès és una reacció natural del cos davant de situacions percebudes com amenaçadores o desafiants. Pot ser positiu quan ens motiva a aconseguir objectius, però quan és excessiu o prolongat pot tenir efectes negatius sobre la salut física i mental. Per gestionar l'estrès és important practicar tècniques de relaxació, mantenir una dieta equilibrada, fer exercici regularment i assegurar-se un descans adequat. També és útil organitzar-se bé, establir prioritats i buscar suport emocional quan sigui necessari.
0: Salut Activa.
3: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: L'estrès és un mecanisme també necessari d'activació psicofisiològica per poder fer front als reptes diaris. A diferència de l'ansietat, que potser l'ansietat està més vinculada a una situació molt concreta,

0: Salut en forma moltes vegades d'esgotament i de fatiga. L'important, davant d'una situació prolongada d'estrès, el primer pas és prendre consciència que estem sotmesos a aquesta situació d'estrès. Prendre consciència perquè ho notarem a nivell fisiològic, no? Vull dir, esgotament, fatiga, insomni, una ansietat molt, molt intensa. Què hem de fer llavors? Desplegar diverses estratègies de gestió de l'estrès, com pot ser poder-los gestionar bé, adequadament al nostre temps. És a dir, organitzar-nos la nostra vida amb rutines molt clares que incloguin no només aquestes qüestions més laborals, sinó pautes d'autocura, pauses, procurar-nos espais de relaxació i de desconnexió, connectar-nos amb la vida i amb aquelles coses que ens procuren benestar. Això compensa molt aquesta situació d'estrès. Tècniques per gestionar també l'estrès, doncs les mateixes probablement que les de l'ansietat. Vull dir que tècniques de meditació, de relaxació, de respiracions conscients i també la pràctica d'exercici físic i o de l'esport. I llavors habilitats com saber delegar, saber prioritzar, saber en alguns moments dir que no. Això ens ajudarà molt a gestionar l'estrès en el que estem sotmesos.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
3: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut.
6: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Lo paso mal con las llamadas. Tengo ansiedad, me siento estancada. Quiero estar sola, solo retos. Pido perdón.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats a la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims.

0: temps com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on s'acumulen molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. L'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. 2 minuts i mig els que passen ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i, per tant, connectem aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb més tranquil·litat que l'habitual durant un dia entre setmana. Hores d'ara, però hem de destacar ja una primera incidència, en aquest cas un accident a la ronda de dalt, a la B20, entre Cornellà del Llobregat i l'Hospitalet, en sentit sud, que deixa en direcció Tarragona un carril de circulació tallat i ja provoca 1,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, però, doncs també tenim retencions habituals, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues que arriben per la C58 en direcció al nord de la Trinitat, una C58 que també ja pateix retencions a Sant Quirze del Vallès. La AP7 a hores d'ara també pateix 2 quilòmetres de lentitud en els 2 sentits de la marxa entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Al Llobregat també tenim retencions a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà del Llobregat, en aquest cas en direcció Barcelona. A les vies costaneres, com a la C32, doncs tenim 1,5 quilòmetres de cues entre Viladecans i Sant Boi en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Divendres, encarats al cap de setmana, volem saber quin temps ens espera. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia. Comença el divendres amb una temperatura un palet més baixa que la d'ahir i també amb força núvols escampats bàsicament per les comarques de Girona, de la Catalunya Central o de la costa de Barcelona. Fins i tot entre el Garraf i el Baix Maresme aniran caient alguns ruixats que, per bé que seran molt locals, alguns tindran mala bava. Anirà obrint-se més el cel cap a les comarques de Ponent. De fet, aquesta tarda més clarianes a Gran Part de l'Ebre i les comarques de Lleida, i en canvi entre Barcelona i Girona, moments de nuvolades amb alguna gotellada cap al Garraf, al Baix Llobregat o al voltant de la Garrotxa. El cap de setmana ja serà més obert, algunes nuvolades enganxades a mar i les tardes que s'aniran suavitzant. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
4: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
0: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut, recordem-ho, tantes crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
5: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs botxins de ciutadans respectables.
0: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Bona part dels robatoris de coure a la xarxa de Rodalies es concentren a la línia R3 amb l'impacte que tot plegat suposa per als usuaris. És una crònica de Judit Lechon des del Nou TV.
6: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Quan se'n produeix un, el primer pas és garantir la seguretat, interrompre la circulació de trens si els desperfectes poden comprometre el funcionament de la línia. A partir d'aquí, els tècnics han d'avaluar l'abast dels danys, localitzar exactament el punt o els punts afectats i determinar quins elements s'han de canviar. El ventall pot anar des de nou cable fins a treball sobre la catenària o en els sistemes de senyalització i comunicacions. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers i, en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
0: I encara en l'àmbit delinqüencial, afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just Desvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació també s'han requisat 2 armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. Tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les S-Alert quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Lamón Carvajal.
7: Interior ha explicat que les S-Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
8: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
9: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: Doncs justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal de dimecres, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures per evitar que es repeteixin les inundacions.
10: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
0: Aquestes fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència es va produir a pocs metres del punt on el juliol es va produir ja un esvoranc de grans dimensions que es van passar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors dels bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat també aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, Protecció Civil i bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores de la iniciativa de la ILP. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que un cop superat el tràmit parlamentari s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho explicaven Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
11: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
12: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa a moltes de les reivindicacions que també feia temps. temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment, i a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització, de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
13: Un mínimo de control estaría bien.
14: Home, jo lo veig correcte, perquè són massa joves. Jo ho trobo perfecte.
15: Crec que és necessari i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
16: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
17: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
18: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
19: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
0: Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona, ha mort aquest dijous als 95 anys. Malla, que també va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999, va ocupar la sindicatura del 2004 al 2010. També va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona a mitjans dels anys 90. I desenes de persones s'han manifestat aquest dijous davant del Consolat de Turquia de Barcelona per mostrar suport a la comunitat LGTBI turca davant l'onada de detencions i batudes policials a aquell país. Els concentrats han reivindicat els drets humans i les llibertats. El cap de setmana passat, la policia turca va desplegar una operació que va acabar amb desenes de detencions i actuacions contra establiments vinculats a la comunitat, especialment a Istanbul i Ankara. El govern turc sosté que les investigacions estan relacionades amb delictes com la prostitució o la difusió de contingut considerat obscè. Alberto Martín és el president de la plataforma LGTBI-CAT.
20: Hem de començar a mobilitzar a la població, a la ciutadania. No deixem de veure atacs que s'estan produint també molt més a prop de nosaltres, al nostre propi territori, i no deixem de veure veus que estan començant a atacar els nostres drets, que ja manifesten que volen lluitar en contra dels drets que ja hem aconseguit, i llavors hem de dir ja prou.
0: Investigadors de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
21: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
22: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
21: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica, i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.

0: 10 minuts per arribar a 8:15 del matí. L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic també tindrà la baixa d'Omar per sanció.
1: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
0: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. I Eric García va ser protagonista ahir a la seva localitat, Martorell. Va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
2: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és algo que bé, veig molts nens aquí que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol com era el meu quan jo era petit, quan acaba de jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
0: A la Lliga F, el Barça obre la 4a jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a la Champions del proper dimecres. Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
3: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más sensitiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas, pero muy satisfecho del resultado. No es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
0: El Club Natació Sabadell és a Geòrgia per disputar la prèvia de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els vallesans s'enfrontaran al Brescia italià, al Budva montenegrí i a la Polo local. Informa Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
4: Un grup que el tècnic Albert Espanyol ha qualificat de molt difícil i també de mala sort. El Brescia italià seria el principal obstacle, però el tècnic del Club Natació afirma que els altres dos equips s'han reforçat i que preveu enfrontaments molt complicats.
5: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu, i els altres dos dic que és mala sort perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
4: La nova etapa d'Espanyol es pot veure torça molt aviat, ja que el mateix tècnic ha assegurat que no entrar a la Champions seria un fracàs. De totes maneres, l'entrenador manté que de moment la dinàmica és positiva i que la plantilla té ganes de competir i demostrar el seu nivell. Ja el passat cap de setmana es va tenir un primer tast del que podia ser aquest nou Astral Pool. L'equip va caure per 10-9 en la final de la Copa Catalunya davant el Barceloneta.
0: El concurs de Castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
6: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de Castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de Castells que promet ser històric.
7: Nosaltres posem tots els mitjans en guany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
6: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
8: Al final, mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors. Però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
6: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
0: A Santa Maria de Granyena, a la Segarra, han tornat a sonar les campanes després de més de 80 anys en silenci. Tot plegat, un cop la campana de l'església del poble del segle XVIII ha estat restaurada a Àustria. Una restauració que ha estat possible gràcies a l'Ajuntament, al Bisbat de Solsona i als veïns del poble que ara, després de 84 anys, han pogut tornar a sentir la campana. Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic, concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Mar Pujol. La guitarrista i cantant del Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball, d'aquesta aigua.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: les càlides aigües del mar davant de la costa d'Austràlia hi ha la Gran Barrera de Corall, la major estructura individual del món composada per organismes vius. Aquesta barrera de corall, que abasta més de 2.300 quilòmetres i acull una increïble diversitat de vida marina, és un veritable tresor natural. Els esculls de corall estan formats per colònies de petits animals anomenats pòlips de corall. Aquests pòlips segreguen un esquelet calcari que s'acumula amb el temps, creant l'estructura de l'escull. La Gran Barrera de Corall és la llar de més de 1.500 espècies de peixos, 400 espècies de coralls i 4.000 espècies de moluscos. Amb aquesta diversitat de vida marina, fa que sigui un ecosistema vital per a l'equilibri de l'oceà. Els esculls de coral també són importants per a l'economia local. Atrauen milions de turistes cada any i generen milers de llocs de treball a la indústria del turisme i la pesca. Malauradament, la Gran Barrera de Corall està en perill d'extinció. El canvi climàtic, la contaminació, la sobrepesca i el desenvolupament costaner estan amenaçant aquest fràgil ecosistema.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu del relleu al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 18 de setembre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment. I obrim ara mateix plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la B20 en sentit sud, a Cornellà de Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i deixa 2 quilòmetres de lentitud. D'altra banda, en direcció a Barcelona, hi ha retencions a l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts i a la B23 des de Molins de Rei. I al Vallès, congestió arreu de la C58 des de Sant Quirze, direcció a Barcelona, i a l'AP7, 2 quilòmetres de circulació intensa a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I pel que fa al temps, comencem el divendres amb temperatures una mica més baixes que ahir i força núvols a Girona, també a la Catalunya central i a la costa de Barcelona. Entre el Garraf i el Baix Maresme cauran alguns ruixats molt locals, puntualment intensos, mentre que a ponent s'obriran més clarianes. A la tarda dominaran les clarianes a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida. En canvi, entre Barcelona i Girona hi haurà moments més ennuvolats, amb alguna gotellada al Garraf, al Baix Llobregat o a l'entorn de la Garrotxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
2: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
4: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
2: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
5: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent botxins de ciutadans respectables.
2: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit a reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. I a Lleida, la baralla a la plaça dels Pagesos de dimecres al matí continua generant una allau de reaccions tant polítiques com de la societat civil. La Federació d'Associacions de Veïns de Lleida reivindica la policia de barri per evitar que casos com aquest es tornin a repetir. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
6: La batalla campal amb matxets continua provocant reaccions a la ciutat, i és que els Mossos d'Esquadra ja han detingut un jove de 24 anys després que l'altercat deixés 5 ferits que a més han estat intervinguts quirúrgicament a l'Hospital Arnau de Vilanova. Per això, des de la Federació d'Associacions de Lleida proposen com a solució tornar a la policia de barri per evitar casos com aquest.
7: Nosaltres creiem que la solució no és... Bueno, per una banda, evidentment, hi ha la solució que és policial i jurídica. La persona que s'han detingut i han fet aquestes coses han d'assumir les seves responsabilitats. Per altra banda, també hem de veure de que la policia ha de tindre tots els mitjans necessaris i també ha de tindre la presència necessària. Nosaltres fa molts anys que reclamem el policia de barri i bueno, creiem que anem creixent.
6: A més, demanem més coordinació entre les associacions de veïns i els líders dels col·lectius nouvinguts, una situació que ha provocat que la Paeria avanci la Junta Local de Seguretat per aquest pròxim dilluns.
2: I tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les SLR quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Lamont Carvajal.
8: Interior ha explicat que les S-Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
9: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
8: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
10: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
8: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: Unes fortes pluges de dimecres que encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies, i és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, de la R2 Nord i de la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua, prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i el sindicat del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, Protecció Civil i bombers de l'Ajuntament de Barcelona. I qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya, que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar el mes de maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores d'aquesta iniciativa. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que un cop superat el tràmit parlamentari s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho expliquen Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
11: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%, i a partir d'aquí continua la inversió.
12: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa en moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
2: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem, la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
13: Un mínimo de control estaría bien.
14: Home, yo lo veo correcta, porque son más joves. Yo lo trobo perfecta.
15: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
14: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
16: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
17: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
18: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
2: I justament a Badalona se celebra aquests dies el Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat adreçat al món local. Les entitats i empreses del territori també s'enfronten, està clar, a amenaces digitals com el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. La cita busca donar respostes i oferir recursos per combatre aquests perills. Ens ho explica la Neus Aragall des de Televisió de Badalona.
19: Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa.
20: La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
19: De fet, una de les primeres ponències ha estat la presentació del projecte RedTech, en què han participat més de 60 administracions locals de Catalunya. A més, Local Red també ha desenvolupat una aula virtual amb eines de ciberseguretat íntegrament en català i un pla de xoc per combatre ciberamenaces.
21: La primera aula virtual on s'aconsegueix tenir 23 eines en vídeos i cursos en català. Després presentarem un model de SOC que estem treballant per món local, on hi haurà un cervell que anirà mirant què està passant i poder alertar de les incidències que hi ha.
19: A Catalunya, el passat 2025 va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una 60 d'incidents en les entitats locals. La 20a activitats que hi haurà durant aquests 2 dies al Congrés Local Ciber pretén formar els assistents i establir una xarxa de col·laboracions entre les diferents entitats locals per combatre-les.
2: I a 3:15 us expliquem que creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Ens ho explica l'Ester Minguell.
22: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
23: No només és una mobilitat metropolitana, és una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
22: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
2: L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
0: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha una aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: El Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, el líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, busca un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
1: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional, los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más en el diván y sacar a de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas.

0: Satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
1: Barça i Indústria Santa Coloma són els encarregats d'engegar la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala. Els de Santa Coloma visiten l'Ouparrulo gallec, mentre que els blaugranes s'estrenaran en partit de Lliga al Palau davant el Peníscola a partir de les 9 del vespre. El tècnic Javi Rodríguez avisa dels perills de l'equip rival.
2: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuertes, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga, a finales de temporada. Un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca.
1: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i a la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
3: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
4: Nosaltres posem tots els mitjans en guany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
3: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
5: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i per tant està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
3: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les 3 jornades del certamen.
1: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants, més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català i amb desenes de milers de visitants previstos. Per conèixer les claus d'aquesta nova edició i també el moment que viu el sector editorial en català, conversem amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment. Senyor Magrinyà, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, molt bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres.
1: Suposo que tot a punt, la 44a edició, amb el lema molt per veure, molt per llegir. Quin és el missatge que voleu transmetre, que d'alguna manera ja s'intueix, eh?
6: El missatge és que és una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.
1: Aquest any la setmana reunirà, o ara ho deia, 282 segells editorials i 240 capçaleres de revistes en català. Què ens diuen aquestes dades sobre l'estat de salut de l'edició i també de la llengua catalana?
6: Doncs ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
1: Les dades, vostè ho deia, semblen positives, però alhora entreu, aquest any estreneu, volia dir estreneu, una carpa de la llengua en un context en què, això, vostè també ho deia ara, es parla d'emergència lingüística. Com es compaginen aquestes dues realitats? I en tot cas, suposo que això ho feu per contribuir-hi.
6: Naturalment, és a dir, són dues realitats que es compaginen per una gran necessitat de poder continuar contribuint al manteniment de la llengua. És el principal patrimoni que tenim en aquest país, el que podem oferir al món és la nostra llengua i la nostra cultura, i per tant, des de l'edició en català és important poder donar eines i empènyer en aquest sentit. Per tant, és una compaginació molt natural.
1: Més novetats, hi ha una aposta pels creadors de contingut, els podcasts i l'entorn digital. Són aquests nous prescriptors

0: són bàsics i per això els volem impulsar també i reconèixer.
1: Hi ha una darrera qüestió molt ràpida, més enllà de la dimensió cultural, quin pes econòmic té avui la setmana? No sé si ho podem comparar amb el Sant Jordi.
0: No, amb el Sant Jordi no s'hi pot comparar res. Res a nivell mundial. Sant Jordi és una fita de dimensió internacional. Però sí que podem comparar la setmana amb altres fires. I no tinc les dades clavades, però diria que a nivell de facturació deu estar al voltant de la mateixa facturació que la Fira del Llibre de València, que és la segona fira més important de l'estat espanyol. Per tant, la setmana creix, cada any creix, si el temps ens acompanya, i demostra que el llibre en català té interès, té lectors, és negoci i és potser la indústria cultural més potent del nostre país, el sector editorial.
1: Oriol Magrinyà, doncs molta sort en aquesta obertura i segurament que tindrem temps de fer balanç d'aquesta setmana. Que vagi molt bé l'entrada.
0: Moltes gràcies. Bon dia.

0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, roda ve fi, fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra que han presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera, Núria Parlon, ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre.

0: El juliol, que es van passar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga de formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. En parlarem tot seguit amb el sergent i secretari general de UGT Bombers, Antonio del Río. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanquiblau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. De la cultura, el concurs de castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i de la xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre a la Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. I avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment, n'ha parlat al Notícies en Xarxa.
1: És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé. És un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
0: 8:03, és hora punta, per tant ens toca ara mateix revisar quina és la situació a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Eduard.
2: Hola, bon dia. Doncs, com tots els divendres, si no hi ha incidències especials, doncs una miqueta menys de trànsit del que és habitual la resta de la setmana. Es va notant en general la xarxa viària, però vaja, en tot cas hi ha algunes coses a comentar. Per exemple, en el cas de l'autovia 2 hi ha un tram de lentitud amb aturades intermitents entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. En aquest cas és a causa d'un accident, hi ha un carril tallat en aquest punt en sentit Barcelona. De retruc també afecta l'autopista B23 amb aturades d'un parell de quilòmetres llargs a Sant Feliu de Llobregat fins al punt de connexió amb aquesta autovia. Més endavant l'autopista va bé fins a Sant Just. Aquí tornem un altre cop a tenir lentitud i retencions fins a l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. Destacar pel que fa a l'autopista P7, de moment lentitud de la zona de Santa Perpètua cap a Barberà. I en el cas de la C58, a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. A les dues rondes el trànsit va fent, tot i que amb aturades intermitents, especialment la ronda litoral. Aquí en sentit Llobregat des de Diagonal Mar o des de Prim fins a la Barceloneta en sentit Trinitat de Zona Franca fins a Montjuïc. La ronda de dalt sobretot plena a la zona entre l'Hospitalet i Sant Gervasi. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I ara el temps, avui amb algun xàfec que encara fent el ronso. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet a hores d'ara en tenim un de molt i molt potent, però que és extraordinàriament local. El tenim al Barcelonès, el tenim a la ciutat de Barcelona, i per tant la immediata hora, hora i mitja, per tant, doncs tot just al llarg d'aquest matí, aquest ruixat molt fort que està descarregant a hores d'ara molts barris, sobretot marítims, de la capital catalana, i és la típica situació que molt probablement acabarà inundant-ho tot. Per tant, això és notícia d'ultimíssima hora, aquesta tempesta o aquest ruixat que cau als barris marítims de Barcelona capital, que s'estendrà una mica més al llarg d'aquest matí. A la resta del país, un temps molt més tranquil al llarg d'aquest matí, per bé que encara quedaran força núvols a les comarques de Girona, de la Catalunya central, de la resta de comarques de Barcelona, i en canvi s'anirà obrint el cel on núvols simplement prims a les comarques de Ponent. El matí està sent una mica més fresquet que ahir, i la tarda doncs ja no portarà aquestes tempestes arran de mar, sí alguna gotellada, poca cosa, també al voltant del Montseny, i més clarianes un altre cop a l'Ebre i a les comarques de Lleida. Aquesta tarda amb una temperatura un palet més alta que ahir, però de moment continguda. I al cap de setmana sí que podem parlar, Helena, ja de tardes més caloroses, sobretot el diumenge, i d'algunes nuvolades arran de mar, especialment demà dissabte. Per tant, molta més calma, però no ens cansarem de repetir-ho. Compte les properes 2 hores aproximadament al front marítim del Barcelonès, perquè hi ha molta gresca. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
5: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
0: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel i, en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i també d'alguns grups polítics.
6: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent botxins de ciutadans respectables.
0: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Justament a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà un nou conveni que reforçarà la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
8: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i sobretot de la millora de l'atenció a la ciutadania i en concret a les víctimes de la violència de gènere.
7: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: I encara afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just Desvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació també s'han requisat dues armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. I les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol ja es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. I també us diem ara que la situació ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt, però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora del matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa, en aquest cas, d'una avaria.
4: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Passen 12 minuts de les 8 del matí, la formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Connectem ara en aquest punt en directe amb el Parc de Bombers de Badalona, on hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest conflicte que hi ha ara mateix enquistat.
9: Bon dia, Helena. Sí, els bombers de la Generalitat donaran avui un toc d'alerta al govern català amb la manifestació convocada a partir de les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per conèixer quines són les raons de rerefons que contextualitzen i expliquen aquesta convocatòria de manifestació. Parlem ja amb Antonio del Río. Antonio, bon dia.
10: Bon dia.
9: Ell és responsable de bombers del sindicat UGT. Antonio, tot ha canviat, canvi climàtic, noves necessitats socials, però els bombers continuen treballant com fa dècades.
10: Bueno, bombers i bomberes de la Generalitat, cada dia ens enfrontem a emergències cada cop més recurrents i més complexes. L'emergència climàtica, l'emergència social, suïcidis, pobresa energètica, la mort silenciosa de la nostra gent gran. Tot això provocat per anys de desinversió i de governs que no creien ni en l'emergència climàtica ni en els serveis públics.
9: Però tot i això teniu una reunió prevista per avui. Confieu que es puguin avançar posicions?
10: Confiem que es puguin avançar posicions. El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents. Això no és de rebut.
9: Aquesta és una de les principals crítiques, les d'homogeneïtzar les condicions de feina i els recursos a banda i banda del riu, tant al Besòs com al Llobregat, però a més també proposeu la creació d'un cos d'emergència únic en el qual haurien de participar bombers de la Generalitat i bombers de Barcelona.
10: Sí, bueno, això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local, donat que necessitem necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes, necessitem un cos de país, un cos únic, que amalgami bombers de l'Ajuntament, bombers de la Generalitat, protecció civil i emergències mèdiques. Això serien estructures d'estat fortes per donar respostes a les emergències que venen.
11: Antonio del Río, des del sindicat UGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i poder-nos explicar en profunditat quines són les raons que expliquen la convocatòria de la manifestació convocada per aquest matí. Els bombers de la Generalitat reclamen nous esquemes de feina, un nou protocol, més recursos per fer front als nous reptes que passen de manera inevitable pels efectes del canvi climàtic.
0: Unes queixes, doncs, que ara sentíem gràcies a vosaltres que ens ho esteu fent en directe des del Parc de Bombers de Badalona, però que després es traslladaran, com bé dèieu també, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Gràcies. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a finals d'any. Entre d'altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals.

0: L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 d'aquest vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
1: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenir a Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar, i bueno, seria bo perquè quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
0: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. Pel que fa a la Lliga F, el Barça obre la quarta jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a les Champions del proper dimecres.
2: De seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé, seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim, crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip, poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, doncs demà segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
0: Ja ha començat la Golden Cat d'hoquei patins que es disputa a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana femenina va estrenar-se amb 2 triomfs sobre Alemanya per 0-8 i davant Portugal per 1-3 amb gols de Xicota, Jimeno i Codina. Amb aquests resultats, el combinat català s'ha assegurat la primera posició del grup. Avui jugaran el tercer i últim partit de la primera fase contra França. A la competició masculina, el combinat català va imposar-se a la vigent campiona de la Golden Cat, la selecció francesa, per 1-4. 2 doblets de Roc Pujades i Marc Julià van donar la victòria als de Jordi Camps, que avui s'enfrontaran a Angola i a Portugal, amb qui es disputaran la primera posició del grup.

0: 10 minuts per arribar a 8:45. El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió. I ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà que hi ha previst.
1: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
2: Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
1: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
3: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa, poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
1: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les 3 jornades del certamen.
0: I no deixem les torres humanes encara, perquè 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els quals han estat treballant aquests últims anys. Per conèixer quines millores incorpora aquest nou equip i quin impacte pot tenir en la seguretat dels castells i, sobretot, dels infants que ocupen les posicions més altes, conversem amb la responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora, la Sílvia Simó. Sílvia, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Helena.
0: Han passat 20 anys, ho deia, de la implantació del primer casc. Per què s'ha considerat necessari fer ara aquest nou pas en matèria de protecció?
4: Mireu, nosaltres des de coordinadora anualment revisem tots els impactes que poden rebre els cascs i revisem contínuament si hi ha punts de millora. I ja havíem detectat algunes coses que sabíem que volíem millorar. Per exemple, el tallatge dels cascs, sabíem que necessitàvem que la talla petita fos una mica més petita, o el sistema de retenció, les corretges, perquè ens entenguem, no? Que els cascs quedin ben fixats, que no basculin. Però és veritat que en els últims 2 anys, no? Sobretot arrel d'algunes lesions una mica més importants que vam tenir fa 2 anys, vam detectar que podíem millorar la zona de protecció, és a dir, que podíem intentar anar a millorar algunes zones de la cara que fins ara no estaven ben protegides.
0: Va, sense desvetllar tots els detalls que presentareu aquest migdia, quin és el gran salt qualitatiu que porta el nou casc respecte al model actual?
4: Mira, una de les millores més importants, primer, és que passem a un model de casc amb 3 talles, per tant pensem que arribarem a tota la canalla castellera. Pensem que a més serà més fàcil d'ajustar i que no es bellugui, perquè al final el casc, perquè compleixi la seva funció, ha d'estar ben col·locat, no? Si no, pot perdre aquesta gran funció que ha demostrat, reduint moltíssim les lesions i traumatismes craniocefàlics. I a més, la gran potser novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles que fins ara doncs, no podíem ni amb el casc, que és altament efectiu.
0: Sílvia, quan es dissenya un equipament per a infants que han de pujar un castell, com es troba l'equilibri entre augmentar la protecció sense afectar la visió, la mobilitat o fins i tot la comoditat d'aquesta canalla?
4: Doncs sí, aquest és un dels grans reptes. Penseu que el casc casteller que utilitzem ja a dia d'avui és únic al món. És únic al món perquè la majoria de cascs protectors tenen una coberta rígida, una part rígida, que fa que la persona que el porta doncs, estigui protegida. Però, és clar, en els castells, si incorporem peces rígides, no, en cas d'una caiguda, altres membres del castell, especialment la pinya, podrien rebre un impacte i fer-se mal. Per tant, el casc casteller que fem servir ja a dia d'avui és un casc que és tota una peça d'un material que és capaç d'absorbir impactes per dins i per fora. Quan ens hem plantejat aquest nou model i la peça nova, no, el protector facial, aquest és un dels reptes. És a dir, havíem de dissenyar una peça, un protector, que protegís a la persona que el porta, als infants, que a més s'adaptés a tot el tipus de cares, com podeu entendre, potser els caps poden variar persona a persona, però varien menys que les cares, no? Cada cara, cada nas. Per tant, havíem d'arribar a un disseny que s'adaptés al màxim a un munt de cares i que, a més, no tingués grans peces rígides que poguessin fer mal en cas d'impacte a la resta de membres del castell.
0: Doncs Sílvia, Simó, gràcies per avançar-nos avui a aquesta presentació que fareu aquest migdia al Departament de Cultura. Que vagi molt, molt bé. Gràcies, bon dia.
4: Moltíssimes gràcies, bon dia.
0: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials i més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català. Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors. És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
5: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
4: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

solet encara no, eh? Encara el sol s'està amagat. FM. Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Matí d'aquesta jornada de divendres 18 de setembre. Un divendres especial, almenys aquí a casa nostra Vilafant. Avui comença la Festa Major de Sant Cebrià 2026. Estem de festa festuca divendres, dissabte i diumenge. Benvinguts, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta jornada i recordeu que teniu tots els actes de la Festa Major a l'APP, a l'aplicació de mòbil de Vilafant, de l'Ajuntament de Vilafant i també a la nostra plana web www.vilafant.cat. Us anem fent nosaltres anuncis des de la nostra sintonia també dels actes, però si voleu allò detall, a banda de que s'ha passat doncs per totes les cases ja el tríptic informatiu de la Festa Major, no us perdeu els actes, que hi ha actes per mainada, per grans, per petits, per mitjans, també per mitjans ens han fet actes. Nosaltres som mitjans, són els que no tenim ni molta edat perquè l'inserso ens agafi encara, ni tampoc si anem al concert de la gent jove, que és avui divendres a la nit aquí al pàrquing a tocar de l'església, del cau, d'aquesta zona d'aquí del centre, doncs, sobrepassem una mica l'edat, estem allò al mig, que dic jo. Temperatura 19,6 graus, una mica de tramuntana. La previsió del temps és bona per aquest cap de setmana. Esperem que sigui així, que pari de bufar el vent, o si bufa el vent, aquella molt fluixet, gairebé que insensible, però que, oi, mira, quin airet més bo. Doncs així és el que ha de fer, perquè moltes festes major, la gent jove, la revolució jove de Vilafant, doncs, home, li cau que o plou o fot un vent terrible o no sé què, ja m'enteneu, eh? Doncs avui es mereixen tenir un gran, una gran nit de divendres i una gran nit de festa, eh? Per ser el vent bufa a 11 km per hora, la ràfaga més gran 25, pressió atmosfèrica 1.016 hectopascals. Doncs, de moment tenim una bonança. Divendres 18 de setembre, Sant Josep de Cupertino, Sant Ferriol, Santa Sofia i Santa Irene. Felicitats a tothom. Mercat a la Bisbal d'Empordà, Celrà, Les Planes, Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Sal, Sant Esteve d'Envàs i Sils. Refrany del dia, amb la mort tot s'acaba, amb la mort tot s'acaba. Alguns diuen que no, que som una energia, que després aquesta energia anem més enllà, anem a un altre nivell. Ja us ho diré quan sigui, us faré un email dient, sí, nois, ja estic a l'altre nivell, aquí tot molt bé, o no, però de moment ningú m'ha fet l'email, Mira que els hi costava poc, Cita del dia, una frase de Edward Gibson. La conversa enriqueix la comprensió, però la soledat és l'escola del geni. Està bé, això, El sol ha sortit a les 7:33 i s'amaga a les 19:54, Cada dia dos minutets que acaben canviant, Dimarts comença la tardor, El dia 22 comença la tardor astronòmica. I el mes que ve, a finals del mes que ve, canvi d'hora, que de vora ja a les quarts de sis ja és fosc, Per cert, perquè no digueu després que no us aviso, jo ja he començat a fer la carta als Reis. Algú dirà, oi, és que és d'hora. Vosaltres mateixos, però per fer 44 folis a doble cara, com habitualment faig de amb lletra petita, ja m'hi he posat. No vaig ser que després t'agafi a última hora, no saps què demanar al Papa Noel ni als Reis. I avui, 18 de setembre, es celebra el Dia Internacional de la Igualtat Salarial. Qui fa això dels dies aquests? Dia Internacional... molt bé. Dia Mundial de la Quiropràxia, Dia Mundial de l'Ètica Mèdica i Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua. També és el Dia Mundial del Síndrome de Pitt Hopkins. I avui també Santa Ricarda, San José de Cupertino i San Ferreolo. Albert Einstein va dir que nunca pienso en el futuro. Llega enseguida. Si el futur ja és aquí. És allò que diu, el futur hem de viure el present, Avui hi ha lluna quart creixent, 41,07 il·luminada. La propera lluna plena serà el 26 de setembre, falten 8 dies.
I l'efemèrides que hem de repassar, tal dia com avui, del 18 de setembre del 2014, celebrava a Escòcia un referèndum per independitzar-se del Regne Unit. L'any 2009 va passar una explosió de gas a una mina de carbó de Ugoslav, al sud de Polònia, a la que van morir 12 miners i 15 més resultaven ferits. L'any 2006 desapareix Jorge Julio López en Buenos Aires, a l'Argentina, un dels principals testimonis del judici contra l'excomissari Miguel Echorclás, el qual estava acusat d'homicidis, tortures i desaparicions comeses durant la dictadura. L'any 1984, l'aviador Joe Kittiger realitza el primer vol en solitari en un globus de gas a través de l'oceà Atlàntic. I l'any 1977, la sonda espacial Voyager 1 realitza la primera fotografia des de l'espai en què apareixen la Terra i la Lluna junts. L'any 1973, les Nacions Unides admeten com a membres a les dues Alemanyes i a les Bahamas. Avui és l'aniversari de Patrick Schwarzenegger, model i actor nord-americà, 33 anys. És el fill de l'Arnold, eh? Jennifer Tisdale, l'actriu i cantant nord-americana, 45. Nicola da Silva, actriu australiana, 45. Alison Lotman, actriu nord-americana, 47. Ronaldo, futbolista del Brasil, 50. Jason Sudeikis, actor nord-americà, 51. Emily Ratajkowski, actriu nord-americana, 52. James Madsen, actor nord-americà, 53. Lance Armstrong, ciclista nord-americà, 55. A tots ells, moltes, moltes felicitats. Frankie Avalon, actor i cantant nord-americà, 86 anys. Fem una ullada ràpida a Empordà.info per saber què es cou a la comarca. Un dolmen de 5.000 anys sobreviu entre xalets a Pau. La Marnaton reunirà dissabte uns 2.000 nedadors a Cadaqués. Josep Bofill, entrevistat a Empordà.info, alcalde de l'Escala, la creació d'esdeveniments culturals és clau per desestacionalitzar el municipi. Figueres, parada obligatòria del millor patinatge artístic, acollirà la primera Copa d'Europa de la història. Benvinguts, bon dia, tenim moltes hores de ràdio, de televisió, de coses per fer-hi. Des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, i vareu poder veure el ple en directe a través de la plataforma de YouTube. Us vareu perdre el ple? Bé, si el voleu veure, el podeu recuperar a través de YouTube. Poseu Vilafant i allà, si poseu Vilafant o Ajuntament de Vilafant, us sortirà el ple d'ahir al vespre, per exemple. Anem a començar amb una mica d'energia. Hem convidat els Doctor Prats. Energia. Vinga, va, som-hi. Bon dia, benvinguts. Us parla Toni Guerrero. Encantat.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i l'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
3: Atenció, nota informativa. Restricció de circulació per la Festa Major de Sant Cebrià 2026 a la plaça Major, de divendres 18 a dilluns 21 de setembre, amb dos inclosos. Agraïm la vostra col·laboració. Disculpeu les molèsties. Aquesta era una nota informativa de l'Ajuntament de Vilafant.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: Salutacions, avui és divendres 18 de setembre, estem a les portes d'un nou cap de setmana.
6: I a més, avui encetem la Festa Major del nostre municipi. Repassem els titulars. Vilafant aprova inicialment el reglament de la futura àrea municipal d'autocaravanes.
5: La Biblioteca de Figueres oferirà 13 clubs de lectura amb més de 250 participants aquest curs.
6: Figueres en reunirà 600 patinadors de 7 països en la nova Copa d'Europa de Patinatge Artístic.
5: Pau incorpora el nou POM, la protecció d'un dolmen de fa uns 5.000 anys.
6: I el temps des de la xarxa de comunicació local ens acostarà aquesta informació en Lluís Mi Pérez.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: En el ple d'ahir de Vilafant es va aprovar inicialment el reglament que regularà la futura àrea municipal d'autocaravanes amb l'objectiu d'oferir un espai específic i ordenat per a aquests vehicles. En Francesc Gaspart és en regidor de l'Ajuntament.
7: La naturalesa del servei és un bé de domini públic destinat a donar doncs, servei d'estacionament en aquests vehicles, només en aquests vehicles. Quins són els vehicles admesos? Doncs els vehicles que en la seva fitxa de vehicle posi vehicle autopropulsat, classificat com a autocaravana o vehicle habitat, en la seva fitxa tècnica, lògicament, i quedarà, per tant, prohibit l'estacionament de tot tipus de vehicles, siguin cotxes, siguin caravanes no autopropulsades, el que es coneix, no?, com la rulot, o qualsevol altre vehicle que no compleixi aquestes característiques.
6: La normativa limitarà les estades a un màxim de 48 hores consecutives i permetrà pernoctar dins dels vehicles, però no acampar a l'exterior. L'àrea disposarà de servei d'aigua, electricitat i buidatge de residus. El ple també va acordar ampliar dels 18 als 22 anys l'edat dels joves que poden formar part dels abonaments familiars de la piscina municipal.
5: La Biblioteca Fages de Climent de Figueres inaugurarà dimarts vinent, 22 de setembre, el nou curs dels clubs de lectura amb una xerrada del traductor Xavier Montoliu Paulí sobre la literatura romanesa. Aquest curs s'oferiran 13 clubs de lectura, a més de 250 participants i propostes de narrativa, poesia, teatre, òpera o lectura fàcil. Com a novetat, s'incorpora un club dedicat a la filosofia. La xerrada inaugural serà dimarts a les 7 de la tarda.
8: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
6: La capital de l'Alt Empordà, Figueres, acollirà del 24 al 26 de setembre la nova Copa Europa de Patinatge Artístic que se celebrarà al Poliesportiu Rosselló. La competició reunirà 600 participants de 7 països europeus amb un total de 49 grups en les modalitats de quartets, show i precisió en diferents categories. Serà la primera edició d'aquesta nova competició continental organitzada per el World Skate Europe amb les federacions espanyola, catalana i també el patinatge artístic de Figueres.
5: L'Ajuntament de Pau ha incorporat el nou planejament urbanístic com a bé a protegir la barraca d'en Revert, un dolmen de fa uns 5.000 anys que actualment es troba envoltat de xalets a la urbanització Els Olivars. Es tracta d'un sepulcre de corredor del Neolític datat aproximadament a la primera meitat del quart mil·lenni abans de Crist. El monument forma part del ric patrimoni megalític de la Serra de Rodes i conserva encara la seva cambra funerària.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
9: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: Doncs sí, amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta informació que ens acosta en Luismi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Luismi, molt bon dia.
10: Bon dia, despertem amb força núvols a moltes comarques de Girona i, de fet, aquesta matinada i encara a hores d'ara plovisqueja una miqueta en el cas del Ripollès, de la Garrotxa. També hem despertat en aquests indrets més a l'interior o davall del Pirineu amb alguna boira a hores d'ara, un ambient ensupit i un ambient bastant fresquet. En canvi, està bufant una mica de tramuntana, especialment a l'Alt Empordà. Deixa la mar una mica remenada, per tant, un temps de tràngol en aquesta zona, sobretot ja tocada al cap de Creus. Els núvols d'aquest matí han d'anar-se trencant en gran mesura. Aquesta tarda tindrem més aviat domini de les clarianes, però no s'acabaran de desfer del tot els núvols en alguns indrets al voltant de la vall d'en Bas, la vall d'Hostoles, també al sud del Ripollès, cap a les Guilleries. Aquí, fins i tot amb algun ruixadet, però molt local. No esperem pluges importants i el cap de setmana encara menys. De fet, farà més sol i més calor. N'estem pendents a la xarxa.
9: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
9: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
8: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
11: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Ingenies i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Ingenies, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. Opti.

Infantil i a les 8 del vespre concert de tarda amb la Baravella a la Plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'Orquestra Maravella també a la Plaça Major. Dissabte 19 de setembre,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades de moment a les carreteres, tot i així sí que hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona, també a la C31 a Badalona, a la P7 a Cerdanyola del Vallès, a la C60 a Argentona i també a la C17 a Mollet del Vallès. I en clau política, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha visitat Lleida i aquest divendres serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox al govern espanyol. De fet, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat d'emigrants que encara es troben als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta cap al campament instal·lat al port. L'operatiu ha començat cap a 6:45 del matí i ha registrat també moments de tensió per l'acumulació de persones i la por d'alguns migrants de quedar-se sense plaça. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació, mentre que el Sindicat Unificat de la Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer també balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com alcaldes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I la Comissió Europea proposa prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir-ne l'ús fins als 15 en un intent d'harmonitzar les normes dels Estats membres. Actualment, almenys 8 països europeus, entre ells Espanya, ja tramiten propostes, però amb edats mínimes diferents.

0: Espanya planteja prohibir l'accés als menors de 16 anys, mentre que França, Dinamarca, Polònia, Romania i Grècia els situen als 15. Portugal proposa un model similar al de Brussel·les amb permís parental entre els 13 i els 15 anys. I ja són 4 les denúncies presentades contra un fisioterapeuta de 30 anys de Lleida acusat de fer tocaments a diverses clientes durant els massatges. Una quarta dona va denunciar els fets el dimecres després que el cas es fes públic, volien dir, i se suma ja les 3 denúncies que van provocar la detenció de l'home el dimarts. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració i han remès la nova renúncia al jutjat. I pel que fa al temps, avui es retira la inestabilitat i el temps serà més estable, tot i que quedaran alguns núvols i, de fet, alguns ruixats puntuals a la costa de Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Torna Marta Santos des del seu àlbum Abril amb un nou senzill, Regálame la silla, ¿Dónde te esperé?

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Reggaeton, reggaeton, rock and roll, rumbes, cúmbies, el que vulguis. Tenim tota la música a la teva disposició.

29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata. No soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana. Concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
4: Estàs escoltant Ràdio Vilafant, estàs amb nosaltres, doncs puja el volum, que això continua.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem!

FM. Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu. Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant. Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant. Convidem una vegada més a Miqui Núñez aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Ara una nova cançó, un altre cop.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
5: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

Has d'anar una mica a la White perquè Anita té una de les peces del seu Equilibrium, el seu àlbum, que està sonant molt. Varias quejas, Anita.

0: Com ens agrada la bona música, la que t'oferim des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
0: Música de Beyoncé, Maluma, el seu nou treball és aquest Cuerpo. Oh.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i l'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana. Concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em dóna la gana fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
8: Vengo por lo de posar sin pantalones.
1: Continguts en xarxa.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 8:15 del matí des de les Forques, a 8:15 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606 59 91 19 i Joan Costa, al 686 38 04 86. A les Forques, Antoni Casellas, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol. Vinga, som-hi, més i bona música en aquest matí. Avui, perfecte, eh? Aquell dia que dius una mica de vent, sense sol, una mica de fresqueta, que ja ens va bé per respirar. Anime Suite, no le encuentro la gracia.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Tengo en la mira la trampa.
4: El árbol, sens dubte una de les grans cançons de Camilo. Ell fins a l'informatiu de

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. De fet, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez, a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com també els alcaldes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i finalment Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou casc tindrà tres talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat avui al Notícies en xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
2: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
1: Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers dos anys. I ja són quatre les denúncies presentades contra un fisioterapeuta de 30 anys de Lleida acusat de fer tocaments a diverses clientes durant els massatges. Una quarta dona va denunciar els fets aquest dimecres després que el cas es fes públic i se suma ja a les tres denúncies que van provocar la detenció de l'home el dimarts.

0: Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració i han remès la nova denúncia al jutjat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: És una connexió psíquica. Amb ella obríem nova hora aquí a la FM, Aitana.
1: Uau, quina furgoneta. L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
0: Salazar i Andy, ¿Dónde estaré? 2.0, aquesta és la cançó de novetat discogràfica que s'ha presentat aquesta mateixa setmana. Salazar i Andy.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana post-emis, dels quals en parlarem de seguida. Abans, però, comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera.
3: Ábrame la parte de atrás.
4: No puedo.
2: I ho fem des d'aquest dimecres. A Disney s'hi estrena City of Blood.
5: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
6: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
7: Hay una guerra en las calles.
8: ¡Phoebe!
2: La ficció ens situa a una hipotètica ciutat-estat de Berlín on la criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destruït pel canvi climàtic.
9: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre? Vamos a cazar.
2: Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa en la corrupció i la violència. I enmig d'aquest escenari, una raça de vampirs pugna per aconseguir el poder polític.
10: ¿Ha venido aquí por negocios?
11: Busco capital, sí.
10: Aquí predominan las fiestas.
11: Me gusta porque así puedo pasar tiempo con usted.
2: També des d'aquest dimecres a Netflix hi arriba la primera temporada de La Muñeca. Inspirada en la clàssica novel·la polaca de 1890, la sèrie ens presenta una història d'època romàntica on el protagonista s'enamora d'un aristòcrata i dedica la seva vida a conquerir-la.
12: ¿Qué estás haciendo?
13: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
2: Encara a dimecres, a Apple TV s'hi estrena la sisena temporada de Slow Horses.
12: Será coincidencia.
13: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más aparte de mí últimamente?
12: Oh, cállate.
2: Torna aquesta sèrie d'espionatge protagonitzada per Gary Oldman, que segueix un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànica que treballen per una secció de l'MI5 defenestrada.
14: Welcome to our volunteer experimental lessons for criminal recovery opportunities.
2: Més propostes de dimecres a Disney, de nou amb l'estrena de Mínima Seguridad.
15: She was a little mite.
2: Es tracta d'una comèdia que ens situa en una presó on que suposadament es garanteix l'ordre i la disciplina, però, en canvi, els que dirigeixen el centre són els primers a saltar-se les regles.
16: ¿Quién eres?
17: Frances Neely, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí. Quería ahorraros el trabajo.
2: I la darrera estrena d'aquest dimecres és a Amazon Prime, amb Neigli.
17: ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
18: Tengo formación en esto.
17: No tanta como yo.
2: La sèrie està protagonitzada per Maria Stenn, interpretant una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigació especial 110 de l'exèrcit.
19: Has estat ocupada. Dispara.
2: Quan s'assabenta que una bona amiga del passat ha mort en un suposat accident, s'obsessiona per fer justícia.
20: ¡Venga! ¡Vamos!
21: ¿Qué era eso?
2: Dijous a Netflix torna amb la temporada 2 Stranger Things, Relatos del 85.
22: Nunca había visto una flor florecer así en invierno.
23: ¿Qué es eso?
2: Nova entrega del primer derivat de Stranger Things, ara en format animat. La ficció ens situa a l'hivern de 1984-85, que va transcorrer entre la primera i segona temporada de la sèrie original.
24: ¿Un fantasma? ¿Vosotros de qué vais, friki? Esas flores tienen todo. toda la pinta de ser de ahí.
2: En aquesta ficció tornen els nostres herois, però ara de forma animada.
0: La recuperación es algo fundamental para el proceso. Es como cuando una crisálida se convierte en mariposa.
2: I no ens movem de Netflix, dijous també hi arriba Belleza Plàstica.
1: Nariz, mandíbula, todo lo tiene operado. Es difícil encontrarle algo natural.
4: Aquí viene la mano de Dios.
2: Es tracta d'una ficció coreana que segueix una exitosa cirurgiana d'urgències a qui introdueixen en la cosmètica medicinal i que topa amb una altra doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig del glamour.
8: Esta casa, sois un enigma para mí. Y tú la que más.
2: Encara Netflix i encara dijous s'hi estrena Monstruo, la història de Lizzie Borden.
8: Tus padres, por cómo te hablan, se lo merecen.
2: La ficció ens situa a la localitat de Fall River, a Massachusetts, on l'agost de 1892 van ser assassinats a cops de destral un matrimoni a la seva pròpia casa.
8: Un cuchillo es demasiado fácil y un rifle una muerte demasiado dulce.
18: No, ja sé com lo haremos.
2: La principal sospitosa va ser la filla del marit, que va acabar asseient-se al banc dels acusats pel doble crim. Encara que va ser absolta, el crim no es va arribar a resoldre mai.
8: Parece que Bukchon ya rebosa aires de primavera. Y mi corazón hace lo mismo. Pues os echo mucho de menos.
2: Divendres també a Netflix hi trobem El Escándalo.
8: Sook será la concubina de mi señor. Haced que el vientre de esa joven flor se hinche con un hijo.
25: A una mujer como esa viuda.
8: Lleva más de 20 años protegiendo su virtud.
25: Comparada con una joven inmadura, una mujer marcada por el destino tiene mucho más encanto.
2: Estem davant una ficció japonesa en què una proposta secreta desencadena passions prohibides entre una noble brillant, un famós seductor i una jove aliena al perill del joc que els uneix.
26: Miyatiko.
27: They're looking for me, not you.
2: I dissabte, finalment, la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus.
27: We came through the stones by accident. We've been trying to get back ever since.
2: Torna a la prequela d'Outlander, que explora la vida i relació dels pares del personatge de Claire i dels pares del personatge de Jamie. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és un especial Premis Emmy. I és que tenim tres noms triomfadors i un que s'alça per sobre de tots, el de La Maldición de Widow's Bay, amb 14 Emmys.
28: Soy Tom Loftis.
29: Encantado, Tom. Arthur.
28: ¿Te apetece tomar un café?
29: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
28: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Entre altres guardons, s'ha fet amb el de millor sèrie de comèdia i menció especial tenen els guardons merescudíssims del seu protagonista, Matthew Rhys, i els d'actor i actriu de repartiment.
28: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: La trama, recordem, arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteriosos no resolts.
28: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
29: ¿Hubo canibalismo?
28: No.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on de manera sorprenent els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
30: Empieza el festival.
2: L'altra gran guanyadora de la gala ha estat un cop més el drama mèdic The Pitt, que ha empatat a 7 guardons amb DTF St. Louis.
31: Tengo ideas para mejorar el departamento.
30: Vale, a ver.
31: ¡Dejadme salir!
30: ¿Quieres comentarme tus ideas?
2: A The Pitt es combina l'acció i el realisme d'un servei d'urgències d'un hospital públic de Pittsburgh, amb els drames personals dels seus protagonistes, però alerta perquè no estem parlant d'una anatomia de Grey, sinó de l'autèntica successora de l'aclamada Urgències.
31: ¿Hoy es tu último día?
30: Por un tiempo, sí.
31: Querrá dejar viejos fantasmas atrás.
30: Tendrás mucho tiempo para reflexionar. ¿Tú te ves capaz?
2: 30 anys després de la sèrie original, The Pit es converteix en un immillorable relleu. Bona prova d'això és que el mític doctor Carter és aquí el protagonista indiscutible d'aquest drama, i és que Noah Wyle, l'ànima de The Pit, ja no és el jove doctor inexpert d'urgències, sinó que aquí interpreta un cap de servei d'urgències ja veterà. Un professional amb cicatrius, molts coneixements, però també molts fantasmes que el torturen fins al punt de presentar un quadre mig depressiu.
3: The autopsy is going to say heart attack.
5: Excuse me.
3: What can I do for you?
5: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: The Pit, com dèiem, ha empatat amb una altra ficció, en aquest cas la minissèrie que ha sorprès a tothom i que es pot veure a HBO Max.
6: I saw this thing, an app, DTF St. Louis. You meet these people.
2: Parlem de DTF St. Louis, una minissèrie sobre un triangle amorós entre tres adults que experimenten el malestar de la mitjana edat i que porta a un d'ells a la mort.
7: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
2: Menció especial mereix també l'únic premi que s'ha endut una de les millors estrenes d'aquesta passada temporada, Pluribus. El premi ha estat a la millor actriu principal en sèrie dramàtica per Rhea Seehorn.
9: Solo queremos que seas feliz.
10: Una pregunta.
9: Claro, ¿qué quieres saber?
10: ¿Cómo revierto todo esto?
2: No podem estar més d'acord amb aquest guardó, i és que l'actriu borda el paper de la persona més desgraciada de la Terra com a encarregada de salvar la humanitat de la felicitat.
10: Si la pidiera ahora, ¿me daríais otra granada?
11: Sí.
10: ¿Y una bazooka?
11: Uh-huh.
10: ¿Me daríais un tanque?
11: Claro que sí.
2: Estem davant d'una sèrie de ciència-ficció de les que Apple ens acostuma a oferir. Aquí, però, no tenim naus espacials ni societats distòpiques, sinó que partim de la idea que un estrany virus d'origen alienígena aconsegueix modificar l'ADN de les persones per convertir-les en una espècie de ment colmena única on s'ha eliminat el dolor. Finalment, lamentar que una altra de les ficcions més destacades d'aquesta passada temporada no s'hagi endut res. Parlem de Paradise a Disney, però és que realment tenia molt complicat guanyar en les categories que estava nominada. En fi, que La maldició de Widow's Bay és la gran triomfadora, i per això recuperem un fragment d'aquesta comèdia de terror per si encara no l'heu vista.
12: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen. ¿Verdad? Ya está. Eso es todo.
13: Díselo a Shep Clark.
12: Esta es una reunión privada, Wick. Gracias.
13: Ciérralo. Ciérralo todo. Para empezar.
14: Tienes toda la razón.
12: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
14: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
13: Se lo ha llevado la niebla.
12: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
13: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
12: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
13: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
12: Ah, ¿te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
13: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
12: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones. No tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
13: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la niebla de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Sepp y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
12: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
13: Búrrate cuanto quieras, la isla está maldita, Tom.
12: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada. Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego, y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
15: Entendido.
13: Que suene la sirena, Tom.
15: Soy Patricia.
13: Si no lo haces tú, lo haré yo.
15: Es de la comisaría.
12: Soy Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep.
28: Vale. Sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
0: ¿Qué sabes?
1: Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
2: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
11: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
16: Ana Mena, Lola Índigo, Patitoa.